el nostre presentador, que ho ha fet de Déu, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la Festa Major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant, sí, de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat.

0: vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
1: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
1: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
1: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
1: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
1: Sí. Exacte.
2: Poca broma, eh?
1: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
2: No? La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
1: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
1: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent cara nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gegada nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
1: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat.
1: Què espera d'aquesta festa major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
1: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
1: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
1: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
1: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
3: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major!

0: i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca, quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí, no us escolto. Vermell? Sí, sí. El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
1: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
1: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys vam posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
3: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
3: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
1: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
3: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
1: Que comenci la festa!
2: Un moment, un moment! Un moment, un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora a les 8 del matí amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicent dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de Sant setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
2: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
2: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matomestor, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el setè torneig de Carcassonne Júnior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
2: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica. I la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla ja gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret. I res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
2: Per què veu decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular. I res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
2: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
3: Sí, Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també algun més d'orillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
2: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
3: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagi places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui, nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra 1 fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
2: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
3: Correcte.
2: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
3: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important, els que en saben jugar normalment expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, doncs mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, i l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment són molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
2: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
3: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
2: Teniu la plaça, Teniu una plaça gran,
3: Sí.
2: S'apunta molta més gent.
3: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
2: Per això, que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del Torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del Torneig de Carcassonne Júnior i la Ludoteca. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida festa major.
2: Esperem que sí. Gràcies.
3: A vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 11:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També Pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà al Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del Torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del Torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herraiz, de Sofia Herraiz i també de Salva Herraiz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta festa major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure'ls, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors, per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
2: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
2: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal. Estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja s'ho considera gegant.
2: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
2: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
6: Sí, sí, sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
2: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
5: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a l'Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica, i així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
2: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
5: Sí, home, és això, no és normal que una gegantona sigui un... estigui feta a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
2: L'ètnia està acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces...
6: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí, sí.
2: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
6: No, no tenen.
5: No.
2: No us heu plantejat posar nom?
6: Mai. No, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
2: I aquest sí que sortirà, eh?
6: Sí, sí.
2: El dissabte.
6: Sortirà.
2: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
6: No, no seran present. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla, de l'agrupació de joves.
2: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
5: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vindre aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar-hi, malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues, llavors, lliguem i ja està.
2: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat,
5: exactament,
2: no?
5: Exactament. Va tot a base d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permès el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
2: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
5: Exactament.
2: De no acumular massa trobades, no?
5: Contra més trobades fem a folla, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
2: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta, de l'ètnia, està molt ben cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles, això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
6: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
2: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
6: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
2: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
5: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit en la plaça Font de la Roda.
2: L'any vinent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de l'any vinent o de moment 19a i ja veurem.
5: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
2: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
5: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals, i bueno, pues, tenim el que tenim de personal, i bueno, hem de tirar com el que podem.
6: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna, i més o menys vam assolint els actes.
2: Bueno, aquí tenim els micròfons de Ràdio Sant Andreu. Ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí tenim els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
6: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no, a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
2: Això serà dissabte, la trobadeta de l'Ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la festa major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
6: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
2: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la societat al casino. Què tindrem aquí?
6: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
2: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
6: Sí, comencen a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
2: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
5: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, castells, gegants, agrupació jove... Tot estem ficats en tot.
2: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
6: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
2: I després d'aquesta tenim la participació també en la festa major d'hivern.
6: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
2: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
6: Sí.
2: Va celebrar a finals de setembre.
5: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
2: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
5: Exactament.
2: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila, de tot plegat. Com els engresquem?
6: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons. Després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
2: Miquel?
5: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb els remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja això ja costa molt.
2: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
5: Sí, ja hem fet dues vegades.
2: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
5: Sí, i els que van sota...
2: Exacte.
5: També sumem anys.
2: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hagi gent amb experiència, però sobretot que hagi gent jove com l'Ignacio, la Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
5: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
6: Correcte, sí.
2: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi, eh?
5: Fem més grans que entra.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones. Per tant, serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigües Toses.
5: No, la Perla és l'agrupació Joves.
2: Això, l'agrupació Jove, que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente de l'agrupació cultural Aigües Toses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
5: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
6: Moltes gràcies.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina

0: no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
0: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no? De partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
0: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
0: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
0: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost.
2: Bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
2: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac, i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavier, i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
2: Sí. El Corredrac, a partir de les 8:45, acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant, i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts, i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i sobretot correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
2: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
1: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra, i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 1:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà

0: amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de blues, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, los quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Fortu, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major?
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal, y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Dirás, no lo sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
2: Seguro,
1: si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ell ha de notar que el públic s'ho està passant.
2: Efectivamente, està claríssim. És l'objectiu final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites, 30 segundos, a la gente joven, que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000. Pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més. Ya son unas cuantas, ¿eh?
2: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los yogas, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
2: Que se lo pasen, que se pasen molt bé. Efectivament, que se lo pasen molt bé. Moltíssimes gràcies, Jordi, per l'oportunitat i moltes gràcies a tots i os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gimcana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gimcana nocturna que enguany, el tema de la gimcana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova zero. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
3: Des d'allà fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
4: Doncs és una prova zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho de manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
3: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, òbviament alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives, i és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
3: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho. Em consta que l'alcalde també els veu, perquè ha compartit algunes històries que on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble, i mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
3: Per acabar, després d'aquesta prova 0, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova 0, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
6: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
6: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
6: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
7: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
7: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
7: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
7: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
7: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
7: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i alli gaudi i seguretat també poden contribuir, evidentment.
1: presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també, de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt Lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
3: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt Lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt Lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt Lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som

0: Avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones, que de associació, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguem dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareix en quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla de Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, sap? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno,

0: Bueno, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat, i a més és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de la entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per aquesta part, per la part de que, encara jo no siga nascut així, pues, em tinguem en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió, i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí, i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo, perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
1: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge, a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'Esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula d'skate, el taller de graffiti, i continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skate Park de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita, amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
5: Baixo? Ai.
3: Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys! anys.
6: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet, i per nosaltres és un honor estar aquí amb els ous de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar de les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonen tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard dels ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança, i en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers. Entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells. I els ous de drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
11: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
12: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
13: Visca!
12: Els diables i els ous de drac!
13: Visca!
12: I... visca la festa major!
14: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
15: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, i amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no, jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat, no?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent cara nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gent nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta Festa Major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigües Toses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també ben acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
3: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
3: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
3: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
3: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
3: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
3: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.

0: però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
1: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
1: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
1: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
2: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
1: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
3: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
1: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
2: Què és això del FOMO?
3: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
1: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
2: Més pastilles no, sisplau.
3: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
2: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
1: Ara ens toca triar nosaltres.
3: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt.

0: Quina emoció.
1: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
1: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
3: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
3: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
1: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
3: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
1: Que comenci la festa!
2: Un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants en aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora a les 8 del matí amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicent dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
2: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
2: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de lúdica. ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per a tota la família, i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
2: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició, o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica... a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
2: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, i però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquest és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada al joc de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt amè.
2: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
3: Sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Dado Enroscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com es juga sense cap problema.
2: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
3: Al torneig de Carcassonne Junior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui, nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra 1 fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, doncs cap problema.
2: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
3: Correcte.
2: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
3: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, pues l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí, potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
2: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
3: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
2: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
3: sí, sí, sí.
2: S'apunta sí. Molta més gent.
3: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
2: Per això, que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa

0: I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valiente de l'Agrupació Cultural Agostoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
1: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
2: Moltes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, l'Escala Caixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
4: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
4: Bueno, de manera sempre molt diversa. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
4: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
4: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
4: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
4: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
4: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquesta

0: aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre els mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
0: no.
1: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
0: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la Gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, i a més estan treballats, eh?
0: Sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
0: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
0: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
0: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la Gincana Nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la Gincana Diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la Gincana Nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la Gincana Nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna,
0: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
0: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
0: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
0: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
0: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
0: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, a més, eh?
0: Sí,
1: sí,
0: sí.
1: Gent molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
0: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
0: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
0: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els ous de drac celebren el seu 10è aniversari i seran les protagonistes del pregonet de la Festa Major petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
3: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la Colla de Diables?
3: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat, perquè el drac, pues, és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: No estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
3: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic amb exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest correfoc de 2026, el Cagacalces.
3: Sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre correfoc de festa major amb els companys de l'associació i els geganters. I bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
3: Sí, sí, bueno, mira, és penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
3: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
3: No.
1: La gent que està dins del drac.
3: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
3: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
1: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici, la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
3: Sí, sí, sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer...

0: també especials, no? Sobretot per als més petits.
1: Sí, sí, sí. La gent d'Aus de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i en compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavé i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
1: Sí, sí, sí. El Corredrac, a partir de les 8:45 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut i així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i sobretot correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
1: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
0: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 1:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, los quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en

0: Está mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en qué os voy a decir, en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites, 30 segundos, a la gente joven, que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000. Pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més. Ya son unas cuantas, ¿eh?
0: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
0: Que se lo pasen molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les 2 de la matinada, inici de la gincana nocturna. Serà a les 2 de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gincana nocturna que enguany el tema de la gincana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova 0. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
2: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova 0, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de Joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
3: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurnada de la competitivitat sana.
2: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova zero? En què consisteix aquesta prova zero?
3: Doncs és una prova zero que té com diversos diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
2: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, o crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
3: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova zero són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
2: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana, la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
3: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys que com més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble, fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
2: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
3: I tant, jo com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes històries que, on el mencionen, i és que és una alegria per, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant, doncs, perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi i que continuï creixent.
2: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
3: Doncs jo crec que el que hem d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
2: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la festa major.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
5: És un dispositiu, doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
6: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
5: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
6: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
5: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
7: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
6: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
7: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
6: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta Festa Major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
7: va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
6: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
7: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
6: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
7: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
6: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
7: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'OREIS, la Unitat de Reforç Especial, Intervenció i Seguretat de la Policia Local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la Unitat Canina. Tot i que ja va començar a operar durant la Festa de la Primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat, pionera a Catalunya, ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanyarà Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones del punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, perquè aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar alguna cosa o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una, que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de la entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica que s'amplia amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa...

0: euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge, a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skate Park de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major

0: del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de festa major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la festa major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la festa de l'escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del mercat setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la festa major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també al passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
1: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui i comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
3: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
4: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els ous de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
5: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
6: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
7: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar al castell i ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tarda als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
8: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
9: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els ous de drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
10: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
11: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
12: Visca!
11: Els diables i els ous de drac!
12: Visca!
11: I... visca la festa major!
1: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
13: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí, al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
2: sí.
1: De l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y, de mi, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera... Y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí. Me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses i bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte, exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
3: La,
2: no?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat, molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
5: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
5: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
5: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
5: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
6: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
5: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat, el Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits, i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intencions.
8: Aquella gent volia progrés, volia avançar, volia fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
9: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
9: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
9: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
9: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
0: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
8: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
0: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
9: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
10: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
10: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
10: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
8: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
10: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
9: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
10: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
8: Què és això del FOMO?
9: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
10: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
8: Més pastilles no, sisplau.
9: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
8: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
10: Ara ens toca triar nosaltres.
9: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
10: Una pedra!
9: Una pedra.
0: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
10: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
0: No van limitar-se a parlar del futur. el van construir pedra sobre pedra.
9: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
0: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
9: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
0: Fa 100 anys vam posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
11: La podem agafar?
0: És clar, és tota vostra.
11: Ostres, pesa una mica, no?
9: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
10: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
11: I es fa entre tots.
9: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
10: Que comenci la festa!
0: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la Festa Major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima,

0: El dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major, tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
1: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
1: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
1: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de Festa Major com aquestes dites. Hi havia pues, la típica cercavila dels Trabucaires, pel matí, o alguna cosa de la gincana, i tal, i volíem pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la Festa Major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
1: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogames, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat.

0: i però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tot tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada al joc de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mida que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindrà la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
1: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
0: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posat, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
1: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
0: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
1: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
0: Correcte.
1: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
0: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important, els que en saben jugar normalment expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat allò, ah, pues, i l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
1: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
0: Correcte. Aquest any enguany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així, ¿vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual, però aquest, en vez de ser un hombre lobo, clàssic, és una mica més xulo perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
1: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Perquè
0: sí.
1: S'apunta molta més gent.
0: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls i la gent es pot concentrar més en les partides.
1: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazom Store, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David III, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del Torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del Torneig de Carcassonne Júnior i la Ludoteca. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
1: Esperem que sí. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 11:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà el Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del Torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del Torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herraiz, de Sofia Herraiz i també de Salva Herraiz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'Ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta Festa Major amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'Ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
3: Bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
3: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
1: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
3: Exactament.
1: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
3: La característica ha de tenir que és un gegant més petit del normal, que estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
1: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
4: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé i que la gent vingui a veure'ns.
1: En el teu cas, Ignacio, formes part dels joves, de l'agrupació cultural Aigües Toses, no?
4: Sí, som uns poquets, però bueno, animem la colla i tirem endavant.
1: Per tant, tindrem l'Ètnia, de fet és la trobadeta és dedicada a l'Ètnia, una gegantona que ja fa molts anys que ens acompanya a Sant Andreu de la Barca. Si parlem de l'Ètnia, com la definiríeu? Què ens explicaríeu sobre la història de l'Ètnia?
3: Bueno, l'Ètnia va ser un pas que teníem l'antiga Duxilda, que era petitona, i quan sortien de la Duxilda no tenien un altre gegant on passar. Clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar, algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la Ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, doncs mira, fem una mica d'Ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell doncs és pell africana.
1: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
3: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui estigui feta cara a algú en concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però, clar, feta d'aquesta manera en dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
1: L'Ètnia està acompanyada per la Bruxilda, pel cagacalces...
4: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí.
1: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
4: No, no tenen.
3: No.
1: No us heu plantejat posar nom?
4: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
1: I aquest sí que sortirà, eh?
4: Sí.
1: El dissabte.
4: Sortirà.
1: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
4: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
1: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
3: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vint aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho. Clar, perquè si jo convido, però ell me convida i no puc anar malament. Llavors, clar, és això, és... Tu pots, jo puc. Pues llavors lliguem i ja està.
1: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
3: Exactament. Tot va ser d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
1: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
3: Exactament.
1: De no acumular massa trobades, no?
3: Contra més trobades fem a fora, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves, seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
1: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'Ètnia, està molt ben cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? Aquest moment inicial, no?
4: Sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
1: gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
4: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
1: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
3: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, doncs s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de Roda.
1: La imminent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de la imminent o de moment 19a i ja veurem.
3: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
1: Com estan aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
3: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
4: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
1: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o ganes de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí teniu els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
4: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
1: Això serà dissabte, la trobadeta de l'Ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la Festa Major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
4: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
1: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
4: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
1: Dissabte torneu, torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'agrupació cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
4: Sí, començant a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de l'Adroc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla gegantera de Casablanca.
1: Ara que estic, els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Sant Andreu de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
3: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... tot estem ficats en tot.
1: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
4: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
1: I després d'aquesta tenim la participació també en la Festa Major d'hivern.
4: Sí, bueno, primer tenim dues sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
1: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
4: Sí.
1: Va celebrar a finals de setembre.
3: Exactament. Sí. 30 anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de totes, de tots colors, i, bueno, aquí estan encara ells.
1: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
3: Exactament.
1: Missatge, aquí perquè la gent participi de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
4: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
1: Miquel?
3: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que allí ja hem fet dos i ja ben tindre prou, pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i ja, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja això ja costa molt.
1: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
3: Sí, ja ho hem fet dues vegades.
1: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
3: Sí, i els que van sota...
1: Exacte.
3: També sumem anys.
1: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
3: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
4: Correcte, sí.
1: Doncs no, esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
3: eh? Fem més grans que entra.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
3: No, la Perla és l'agrupació jove.
1: Això, l'agrupació jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marçal i Ignacio Valente, de l'agrupació cultural Aigüestoses, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
3: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
4: Moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Uh-huh. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat d'una manera molt festiva el 30è aniversari. Uh-huh. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
5: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
5: Bueno, de manera sempre molt diverses. Hi ha grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
5: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
5: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
5: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove. I en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
5: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
5: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
5: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
5: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
5: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
5: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
5: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
5: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
5: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès, el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin en aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
5: Sí, també tornem a portar, perquè és una proposta, doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs, també ha estat molt ben valorada i, per tant, tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
5: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
5: Sí, sí. I puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
5: Sí, sí,
1: gent,
5: sí,
1: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
5: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
5: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
5: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El Drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs i també els Ous de Drac celebren el seu 10è aniversari i seran els protagonistes del pregonet de la Festa Major Petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la colla de diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
6: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
1: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la colla de diables?
6: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat perquè el drac, pues, és una icona de la colla i també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
1: No estarà sol el drac perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el Correfoc.
6: Sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el Correfoc.
1: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest Correfoc de 2026, el cagacalces.
6: Sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre Correfoc de Festa Major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
1: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca, doncs, col·laborin i participin amb actes i, a més, que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
6: Sí, bueno, mira, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
1: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la colla de diables?
6: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
1: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
6: Sí, bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
1: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
6: Sí, la veritat és que no hem trobat un drac millor.
1: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
6: No.
1: La gent que està dins del drac.
6: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
1: No sé si en aquest Correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
6: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar i alguns, pues, bueno, els ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim perquè portadors del drac en tenim bastants.
1: El Correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte. A l'inici, la plaça en Sant Claver finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest Correfoc.
6: Sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un Correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més i, bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol, i acabarem a la Font de la Roda.
1: Doncs aquest és el recorregut d'aquest Correfoc, que hem de recordar, començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça en Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
6: Sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça en Sant Claver, per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
1: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
6: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
1: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, desè aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
6: Sí. La gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
1: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència apuntés, i ja ho teniu tot venut.
6: Sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
1: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavier, i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
6: Sí. El Corredrac, a partir de les 8:45, acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant, i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut, que així ens estarem tots junts, i penso que serà una bona experiència.
1: Doncs la Colla de Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i sobretot correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla de Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
6: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al Correfoc.
1: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra, i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 12:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Elobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Setembre, Urban Top Music torna un any més, una temporada més, a Ràdio Sant Andreu, els dimecres de 8 a 9 del vespre. Una temporada més, ja són unes quantes, eh?
1: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
0: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
1: Que se lo pasen molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad, y muchas gracias a todos, y os espero el sábado.
0: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gincana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gincana nocturna que enguany el tema de la gincana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova zero. En té més detalls, el nostre company Joel Carrasco.
2: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la Prova Zero, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana, amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
3: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns, i la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarada també a aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
2: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte, es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la Prova Zero? En què consisteix aquesta Prova Zero?
3: Doncs és una Prova Zero que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de Festa Major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i dins d'aquesta

0: d'aquest àlbum, doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que, doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
1: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
0: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova zero són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar, en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
1: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, òbviament alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
0: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives. I és increïble, fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma, és una altra prova de que els joves de Sant Andreu s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
1: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
0: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu perquè ha compartit algunes històries on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble. I mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant, doncs, perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
1: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
0: Doncs jo crec que el que han d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, I per tant, el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent i que gaudeixin d'aquesta festa major.
2: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
3: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la gincana nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la festa major.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
5: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
5: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la festa major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
5: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
6: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
6: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
6: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
6: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
6: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans els toca gaudir.
7: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
6: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del SIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguem dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... Al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com... Com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindrà una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'Esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca tindrem la sessió de Zumba, i a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7 i a les 7 a la Festa Major Petita al Parc Central tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7 també al passi de la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge, al Casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys tant dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
5: Baixo? Ai.
3: Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els castellers de la Droc i els sous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
6: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
7: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els sous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
8: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
9: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonen tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
10: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de Drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenges tard als sous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els sous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
11: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la Droc porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells. I els sous de Drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
12: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
13: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc! Els diables i els ous de drac.
14: Visca!
13: I... visca la festa major!
3: Moltes gràcies, nenes i nens dels ous de drac i...

Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als Ous de Drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, al nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant
1: sí.
0: De l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que no les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí.

0: Y a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
2: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
2: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
2: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
2: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
2: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb 3 germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia, i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, i amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gent cara nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gegant nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta Festa Major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla Diables i també els gegants, bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigües Toses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
3: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
3: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
3: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix, per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
3: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
3: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
3: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
3: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
0: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
8: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
0: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
3: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
9: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
9: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
9: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
8: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
9: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
3: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
9: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
8: Què és això del FOMO?
3: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
9: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
8: Més pastilles no, sisplau.
3: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
8: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
9: Ara ens toca triar nosaltres.
3: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. És una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
9: Una pedra.
3: Una pedra.
0: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
9: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
0: No van limitar-se a parlar del futur.
10: el van construir, pedra sobre pedra.
11: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
10: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
11: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
10: Fa 100 anys vam posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
12: La podem agafar?
10: És clar, és tota vostra.
12: Ostres, pesa una mica, no?
11: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
9: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
12: I es fa entre tots.
11: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
9: Que comenci la festa!
10: Un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora a les 8 del matí amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
2: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
2: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de lúdica. ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per a tota la família, i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
2: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició, o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica... a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
2: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren rebaixats però que no tenien un final definit. I llavors, allà cap al 2000-2001, van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui, que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva, i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
2: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
3: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Dado Enroscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com es juga sense cap problema.
2: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
3: Al torneig de Carcassonne Junior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra 1 fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, doncs cap problema.
2: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
3: Correcte.
2: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
3: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors, sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, doncs mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat allò, ah, doncs l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
2: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
3: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues, i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
2: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè s'apunta molta més gent.
3: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè ja queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
2: Per això, que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazom Store, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat, des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Junior, i la ludoteca. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
2: Esperem que sí, gràcies.
3: A vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Durant tot el cap de setmana tindrem diferents activitats de la Festa Major Petita. El dissabte, al matí, a 11:15 del vespre, començaran els actes al Parc Central, on els nens i nenes podran participar, per exemple, de la Gran Pilotada, un espai per jugar i trobar el seny, l'equilibri i també la rauxa. Espai de nadons, jocs d'espai sensorial per a infants de 0 a 3 anys o jocs gegants, antics i molt originals i divertits per a tothom. També pintacares, un taller de maquillatge a càrrec de la penya maderista La Nevada. Serà el Parc Central, serà el lloc on acollirà durant tot el cap de setmana les activitats de la Festa Major Petita. A les 11 començarà la 7a edició del torneig del Carcassonne Júnior a la plaça 11 de setembre. I ja a la tarda, a les 4, 12a edició del torneig de Carcassonne a la plaça 11 de setembre, i a 4:45 de la tarda, tardeu musical d'artistes locals amb la participació de DJ Mini Vici, de Néstor Herraiz, de Sofia Herraiz i també de Salva Herraiz. Serà el xiringuito del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació. I a les 6 de la tarda començarà la plantada i la 19a trobadeta de l'Ètnia, els gegants de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La cultura popular tornarà a omplir els carrers de Sant Andreu de la Barca en aquesta Festa Major, amb una de les cites que ja s'han convertit en una tradició. Estem parlant de la 19a trobadeta de l'Ètnia. La gegantona de Sant Andreu de la Barca celebra enguany la seva 19a trobada i ho farà molt ben acompanyada. Avui ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu el Miquel Marsal i l'Ignacio Valiente de l'agrupació cultural Aigües Toses, i també són membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Bé, aquest any hem vist el programa i ens hem trobat el nom de Trobadeta de l'Ètnia. Normalment era la trobada de l'Ètnia i aquest any l'heu afegit a la Trobadeta. Per tant, hi ha canvis aquest any, hi ha novetats.
5: Sí, la raó està que els gegants cada vegada costa més treure, no tenim tanta gent com per fer les trobades que volem, i llavors per donar-li una miqueta d'espai a l'Ètnia, que és el seu aniversari, pues hem pensat a fer-li, pues això és una trobadeta a la seva alçada, de gegantons.
2: Per tant, el que tindrem seran gegantons.
5: Exactament.
2: Quan parlem de gegantons, quina característica ha de tenir?
5: La característica que ha de tenir que és un gegant més petit de lo normal, que estaria entre 2,75 metres i 3 metres, més o menys. A partir de 3 cap amunt ja se considera gegant.
2: Com afronteu aquesta trobadeta, Ignacio?
6: Doncs ho afrontarem amb moltes ganes, la veritat. Amb molt de treball darrere, també, de preparar coses, de tenir tot a punt, però bueno, esperem que surti bé.

0: clar, els gegants eren massa grans. Llavors vam pensar algú que sigui que surtin de la gegantona, surtin a la ètnia. I en aquell moment teníem a la colla, teníem gent de color, teníem gent de Sud-amèrica, i vam pensar, pues mira, fem una mica d'ètnia entre Àfrica i la part d'Amèrica. I així va ser. Ella vesteix el vestit típic colombià i la seva pell, pues, és pell africana.
1: Sí que és una gegantona que sí que ha tingut molt, molt bona acceptació, eh?
0: Sí, home, és això. No és normal que una gegantona sigui un... estigui feta cara a algun concret. Sempre són membres de la colla, membres d'un col·lectiu d'un poble, però, clar, feta d'aquesta manera amb dos ètnies, com l'africana o la sud-americana, pues no és tan normal.
1: L'ètnia està acompanyada per la Bruixilda, pel cagacalces...
2: Sí, i també segurament sortirà algun cap gros. Sí, sí.
1: Tenen noms els capgrossos de Sant Andreu de la Barca?
2: No, no tenen.
0: No.
1: No us heu plantejat posar nom?
2: Mai, no. És un dimoni i un llop. El llop sí que està retirat, perquè està ja en un estat, bueno, que està més vell, però el dimoni sí que va sortint.
1: I aquest sí que sortirà, eh?
2: Sí, sí.
1: El dissabte.
2: Sortirà.
1: Qui us acompanyarà aquest doncs... dissabte? Perquè clar, la trobada és totalment diferent. Hem de tenir en compte i avisem que l'Andreu i la Quimeta no hi seran presents en aquesta trobadeta.
2: No seran presents. L'Andreu i la Quimeta sí que els podrem veure el divendres, al pregó, però el dissabte s'acompanyaran colles de Sant Boi, de Can Oriol, que és Rubí, Drac d'Or, de l'Hospitalet, el Pinar, de Rubí també, Sant Climent de Llobregat, Martorell i la Perla de l'agrupació de joves.
1: Quan feu vosaltres la selecció o convideu a colles a participar en aquestes trobades, com feu aquesta selecció?
0: Bueno, la selecció és bàsicament que ells els hi vagi bé vindre aquí a casa i que nosaltres puguem anar a casa seva. Si algun factor ja no encaixa, és bastant difícil de fer-ho, clar, perquè si jo el convido però ell me convida i no puc anar malament. Llavors, clar, és això, és tu pots, jo puc. Pues llavors lliguem i ja està.
1: Per tant, aquestes trobades, no només de Sant Andreu, sinó altres poblacions, es basen en això. Jo et convido i tu em convides per anar a la teva trobada en el teu poble o ciutat, no?
0: Exactament. Tot va ser d'intercanvi. Aquí, econòmicament, pràcticament algun poble que pugui permetre el luxe de pagar, pràcticament tot va a base d'això, d'intercanvi.
1: Per tant, de vegades us heu d'anar dosificant, no?
0: Exactament.
1: De no acumular massa trobades, no?
0: Contra més trobades fem a fora, bueno, més gent convidem, més gent tenim que anar a visitar. Llavors, clar, tothom té les seves feines, les seves coses, i clar, costa una miqueta poder planejar, i si la gent que som no som els que voldríem, doncs encara menys.
1: Amb una trobada, en aquest cas trobadeta de l'ètnia, està molt bé en cercavila, però l'important és a l'inici, no? Quan hi ha la plantada dels gegants, quan van arribant les colles. Això serà a les 6 de la tarda i serà a la plaça Font de la Roda. També és un moment on també convidaríem a tothom a qui anés, no? A veure aquest moment inicial, no?
2: Sí, sí, correcte. Hem endarrerit mitja horeta la plantada, a veure si fa menys calor, i així està més adaptat també als nens. I bueno, sí que convidem a tot el món a que vingui a la plantada i vegi com ens preparem i com, bueno, surten els gegants i tot això.
1: Gegants que sortiran a 6:45, a 6:30, i que el punt final és la plaça Federico García Lorca. Aquí sí que és el de sempre, eh?
2: Sí, correcte. Això ho mantenim sempre.
1: Aquesta és la tradició, acabar a la plaça Federico García Lorca.
0: Sí, s'ha convertit antigament en la plaça de Catalunya, però pues s'ha convertit a l'eix del poble, s'ha convertit a la plaça Font de la Roda.
1: L'any vinent serà 20a edició, xifra molt rodona, eh? No sé sí. Si ja esteu pensant ja de l'any vinent o de moment 19a i ja veurem.
0: De moment passem aquesta i llavors ja parlarem.
1: Com està en aquests moments l'agrupació cultural Aigües Toses?
0: Bueno, són moments com totes les entitats socioculturals, que la qual passem per moments no massa bons. La gent no... sembla que no agrada massa estar amb entitats socioculturals i, bueno, pues, tenim el que tenim de personal i, bueno, hem de tirar com el que podem.
2: Sí, de moment estem assolint les trobades, bueno, que traiem tots els gegants que tenim, no estem faltant a ninguna i més o menys vam assolint els actes.
1: Bueno, aquí teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu, ja ho heu fet servir aquests micros per a altres ocasions, però si hi ha gent que ens escolta i que vulgui formar part de l'agrupació cultural Aigües Toses, que tingui il·lusió o gana...

0: Has de portar uns gegantons o portar els gegants, doncs aquí tenia els micròfons per aprofitar i fer la crida. On han d'anar, amb qui hem de parlar?
1: Doncs mira, ens poden escriure al WhatsApp, a l'Instagram també, i si no, a aquesta festa major, que ens veuran segur, es poden apropar, es poden preguntar i poden provar els gegants sense compromís.
0: Això serà dissabte, la trobadeta de l'Ètnia, 19a edició, però ja vosaltres, ja des del minut zero, pràcticament, de la Festa Major, ja participeu de forma molt activa. Primer amb el pregonet. Quina serà l'alineació dels gegants en el pregonet? Qui serà representat? Cadacalces?
1: Doncs sortirà el Cadacalces, sortirà la Bruixilda i sortirà l'Ètnia, el pregonet.
0: Després tindrem la Cercavila, que sortirà del Parc Central fins a la plaça en Sant Claver, on allà tindrem el pregó de la Societat al Casino. Què tindrem aquí?
1: A la Cercavila ja tindrem a l'Andreu i la Quimeta amb els gegantons per animar-la amb tota la colla, i després ja al pregó tindrem l'Andreu i la Quimeta.
0: Dissabte torneu de nou, això sí, sense els gegants, però sí des de l'Agrupació Cultural Aigües Toses, amb les matinades que començaran, com el nom indica, ben aviat.
1: Sí, comencen a les 8 del matí, són unes matinades que fem amb els castellers de la Droc, ja que els músics els compartim, i bueno, venen els músics de Carallots, de Sant Vicenç i de la colla llegantera de Casablanca.
0: Ara que es dic que els músics compartiu castellers amb vosaltres, és normal, no?, que Santander de la Barca, que hi hagin persones que participin en diferents entitats, no?
2: És que al final ens caiem tots al mateix parany, perquè com que no som tanta gent per tantes coses, els pocs que som ho tenim que repartir amb les entitats que hi ha. Diables, Casi Castells, Gegants, Agrupació Jove... Tot estem ficats en tot.
0: Hi ha molta feina a l'hora d'organitzar una trobada com aquesta, una trobadeta com aquesta. Des de quan comenceu vosaltres a posar-vos en marxa, a organitzar, a convidar les colles?
1: Bueno, comencem allà per el juny-juliol. Sí que és veritat que com ja portem anys fent-la, doncs sí que és més fàcil. Bueno, al final apliquem quasi el mateix model tots els anys, però bueno, comencem a contactar amb les colles a principis d'estiu, després ens reunim amb l'Ajuntament i bueno, més o menys ja ho tenim encarrilat.
0: I després d'aquesta tenim la participació també en la Festa Major d'hivern.
1: Sí, bueno, primer tenim dos sortides, la diada, el dia 20 de setembre també pugem a Montserrat, i sí, tenim unes quantes coses abans de la trobada de l'Andreu i la Quimeta.
0: L'any passat es celebrava el 30è aniversari dels gegants de l'Andreu i la Quimeta.
2: Sí.
0: Va celebrar a finals de setembre.
2: Exactament. Sí. Fem anys que tenim gegants al poble i, bueno, han passat per moltes vicissituds i han passat de tots colors i, bueno, aquí estan encara ells.
0: L'important és això, que 30 anys després en continuem parlant, no?
2: Exactament.
0: Missatge, aquí perquè la gent participi, de la Cercavila de tot plegat. Com els engresquem?
1: Doncs, mira, avui dimecres tenim l'assaig obert, que intentarem, bueno, primer assajar nosaltres els balls de l'Andreu i la Quimeta i amb els gegantons, després que la gent provi els gegants, és el moment que poden provar els gegants, que poden preguntar com apuntar-se, i si no també ens poden veure i animar-nos també al pregonet, al pregó i a les matinades i a la trobadeta.
0: Miquel?
2: Un matís que volia fer sobre el que ha dit ell de la pujada a Montserrat el dia 20, que no la fem a peu, que ja hem fet dos i ja vam tindre prou pujant amb el remolc, convidats per la Romeria de Sant Andreu, el dia de la Romeria, i llavors, bueno, faran acte de presència com a convidats, però els portem amb remolc aquesta vegada. No anirem a peu perquè ja això ja costa molt.
0: Això té molt de mèrit, des de Sant Andreu a la Barca fins a Montserrat, els gegants a peu, eh?
2: Sí, ja hem fet dues vegades.
0: Bueno, pensa que ja tenen ja 31 anys, per tant, la salut, no?
2: Sí, i els que van sota...
0: Exacte.
2: També sumem anys.
0: Bueno, tenim, sobretot, l'important és, des d'una entitat, que hi hagi gent amb experiència, però que sobretot que hi hagi gent jove com l'Ignacio, sí. La Maribel, etcètera, no? Gent jove que també tiri, no?
2: Això està bé que hi hagi relleu, però el relleu és poc. Tindria que haver més relleu.
1: Correcte, sí.
0: Doncs esperem que aquesta crida que hem fet serveixi,
2: eh? Perquè en fem més grans, que entra.
0: Exacte. Doncs en aquest cas, bé, felicitats primer de tot per organitzar un any més aquesta trobadeta de l'ètnia, que aquest any l'heu rebatejat amb aquest nom, on tindrem gegantons i gegantones, per tant serà una molt bona ocasió per veure segurament altres gegants o gegantons que no els hem vist aquí a Sant Andreu de la Barca, que també tindrem la Perla de l'agrupació cultural Aigües Toses.
2: No, la Perla és l'agrupació Joves.
0: Això, l'agrupació Jove. Que també la tindrem amb la companyia de tots aquests colles geganteres de diferents poblacions. I des d'aquí, Miquel Marsal i Ignacio Valente de l'Agrupació Cultural Agostosos, gràcies per acompanyar-nos i bona festa major.
2: Gràcies. Igualment. A vosaltres per fer veu a tot això.
1: Moltes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: També tindrem a la Festa Major activitats dirigides i adreçades als joves. N'hem parlat amb Javi Romero, regidor de Joventut. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 en edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
4: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
4: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
4: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
4: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
4: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major Jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
4: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
4: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
4: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
4: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, ja veus, estan treballats, eh?
4: Sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
4: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
4: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
4: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
4: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
4: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
4: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
4: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
4: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
4: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
4: Sí,
0: sí,
4: sí.
0: Gent molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
4: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
4: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
4: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 6 de la tarda, a la plaça de la Pau, arrencarà la tercera gimcana diurna. A les 7, Festa Major petita al Parc Central amb l'espectacle Folk Kids 2.0 amb Pep López. A les 8, el concert de la coral Ferran Sors a la Societat El Casino. I ja a 8:45 del vespre començarà la tabalada amb els músics de la Colla Diables de Sant Andreu de la Barca a la plaça Federico García Lorca per donar inici a 9:45 del vespre del Correfoc. Aquest dissabte el foc que tornarà a apoderar-se dels carrers de Sant Andreu de la Barca amb un dels actes més esperats de la Festa Major és el Correfoc. Enguany, però, tindrà un protagonista molt especial. El drac de Sant Andreu de la Barca celebra 30 anys i ho farà envoltat de bèsties convidades i, com no, de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. A més, el divendres el drac ja sortirà al carrer amb el Corredracs, i també els Ous de Drac celebren el seu 10è aniversari i seran les protagonistes del pregonet de la Festa Major petita. Volem parlar de tot plegat amb Enrique González, que és el president de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca. Enrique González, suposo que tot a punt, no?, de cara a aquest cap de setmana especial i també podem dir que intens a motiu de la Festa Major.
5: Sí, Jordi, ja ho tenim tot a punt i amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: De fet, aquest any el Correfoc, la figura principal serà el drac, celebrant aquests 30 anys, el 30è aniversari. Què representa, doncs, aquest aniversari per la Colla de Diables?
5: Bueno, pues ens fa molta il·lusió i és un moment molt esperat, perquè el drac pues és una icona de la colla. I també està molt bé poder anar celebrant els seus aniversaris.
0: no estarà sol el drac, perquè també estarà acompanyat d'altres bèsties, que és una altra de les novetats d'aquest any, que s'incorporen noves bèsties en el correfoc.
5: Sí, sí, sí, aquest any ens acompanyarà el cèrvol de Gelida i el boc dels Diables de Sant Cugat, i per primera vegada, i t'ho dic en exclusiva perquè no ha sortit publicat enlloc, encara no sé ben bé per què, ens acompanyarà el Cagacalces de l'agrupació Aigües Toses, que obrirà el correfoc.
0: Per tant, serà l'encarregat d'iniciar aquest correfoc de 2026, el Cagacalces.
5: Sí, sí, ens fa també molta il·lusió poder compartir el nostre correfoc de festa major amb els companys de l'associació i els geganters, i bueno, serà una cosa curiosa.
0: Suposo que això està molt bé, no?, del fet de que les diferents entitats de Sant Andreu de la Barca doncs col·laborin i participin amb actes, i a més que ho facin de forma conjunta. De fet, ja compartiu des del pregonet, des del pregó i altres activitats al llarg de l'any, però que en aquesta ocasió afegiu una col·laboració més.
5: Sí, sí, bueno, mira, és, penso que hem de fer poble, no?, i les entitats estem per compartir els nostres actes, i penso que pot ser una cosa molt xula.
0: Sobre el drac, què destacaríeu vosaltres de la història del drac de la Colla de Diables?
5: Bueno, és una secció molt independent, no? El drac sempre ha anat una mica per lliure, però ara mateix és una secció molt transversal. Hi ha molta gent nova i bueno, el drac és una icona de Sant Andreu que ens agrada explotar molt.
0: De fet, en el passat Sant Jordi vau fer vosaltres una mena de càsting per escollir un drac, no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, ja saps que per Sant Jordi poden passar quasi qualsevol cosa.
0: Finalment es queda, el drac que tenim ara en aquests moments.
5: Sí, sí, sí. La veritat és que no hem trobat un drac millor.
0: La gent que porta aquest drac ha de tenir alguna experiència especial o no?
5: No.
0: La gent que està dins del drac.
5: Ha de tenir moltes ganes de passar-s'ho bé. Anar dins del drac és una cosa que jo recomano provar com a mínim un cop a la vida, perquè és molt curiós i molt divertit.
0: No sé si en aquest correfoc, Enrique, el fet de que sigui la celebració del 30 aniversari del drac de Sant Andreu de la Barca, hi ha hagut més gent disposada a voler portar el drac en aquesta ocasió.
5: Bueno, no, últimament el drac sempre havia tingut un grup de gent molt fixa, i últimament hi ha molts socis que s'han animat a provar, i alguns pues, bueno, els hi ha agradat i s'han quedat. O sigui que no patim, perquè portadors del drac en tenim bastant.
0: El correfoc començarà a les 9:30 del vespre del dissabte, a l'inici la plaça en Sant Claver, finalitzarà a la plaça Font de la Roda, però sí que hi ha novetats en quant al recorregut per aquest correfoc.
5: Sí, sí, sí, clar, al ser bèsties hem volgut fer un correfoc una miqueta diferent per poder-les lluir més, i bueno, doncs passarem pel carrer Major, pel carrer Joan Arcs, pel carrer Montseny, passeig del Parlament, via l'Esport, plaça de la Pau, que ens fa molta il·lusió, al carrer de les Monges i Sant Josep Oriol, i acabarem a la Font de la Roda.
0: Doncs aquest és el recorregut d'aquest correfoc, que hem de recordar, començarà a 9:45 del vespre, 9:30, a la plaça Sant Claver, però que abans, a 9:15, a les 8:30, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la tabalada.
5: Sí, sí, sí, ja, com és ja tradicional, comencem amb una tabalada des de la plaça Sant Claver per portar tota la gent cap a l'inici del correfoc.
0: Una tabalada on a més estaran presents les bèsties, aquí o no?
5: Ho intentarem. El drac ja fa molt de temps que sempre ens acompanya a les tabalades, però la resta de bèsties ho hem de veure si físicament, pel recorregut que fem, hi passen i podem fer-ho.
0: I continuem amb els aniversaris. Aquest any, tercer aniversari dels Ous de Drac, el grup de percussió infantil de la Colla de Diables. A més, protagonistes també, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita. Ja vam parlar al juliol d'aquest pregó, però suposo que falten ja poques hores per l'inici d'aquesta Festa Major. Suposo que serà un d'aquells moments també especials, no?, sobretot per als més petits.
5: Sí, sí, sí, la gent d'Ous de Drac està molt il·lusionada amb el pregó i amb compartir el pregó amb els castellers, amb la canalla de castellers, que bueno, compartim molta canalla a tots dos llocs i molta gent de la colla, i ens fa molta il·lusió.
0: El que sí que ha funcionat molt bé és el Corredrac. Veu anunciar que fareu un Corredrac per Sant Andreu de la Barca amb la participació del Drac de Sant Andreu. Veu demanar inscripcions, que l'agència s'hi apuntés, i ja ho teniu tot venut.
5: Sí, sí, sí, la veritat és que bueno, va ser una idea així una mica de sobte, reunió de la Junta, i podíem fer això, vinga, va, sí, sí, vinga, va. Vam pensar que ho havíem preparat tard i que, bueno, que potser aquest any no seria òptim, però no, no, genial. De fet, hi ha gent que ara es desperta i diu, ah, però no, ja no queda res. No, perquè, clar, hem fet una sèrie de coses expressament per aquest Corredrac i vam fer un número limitat. Vam pensar que ja n'hi hauria prou, però ja he vist que hem fet curt, per la qual cosa l'any que ve tindrem que fer-ne més.
0: Doncs el Corredrac arrencarà divendres a 8:45 del vespre. La sortida serà a la plaça Sant Clavier i aquí un recorregut per diferents bars de la ciutat, no?
5: Sí, sí, sí. El Corredrac, a partir de les 8:45 acabarem de repartir els gots i els mocadors a la gent que vagi arribant i sortirem amb la xaranga, seguirem la xaranga en el recorregut i així ens estarem tots junts i penso que serà una bona experiència.
0: Doncs la Colla Diables, que participa de forma activa un any més a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i, sobretot, correfoc especial amb el Drac com a protagonista arran del seu 30è aniversari. Enrique González, president de la Colla Diables, gràcies per acompanyar-nos i molt bona Festa Major.
5: Perfecte, Jordi, us esperem a tots al Corredrac i al correfoc.
0: I l'ermita del Palau tornarà a ser l'ermita rock, enguany amb l'actuació de Golden Grahams i Obús. Abans, el DJ Kiss Sierra posarà la millor música rock de la història. Uns concerts que arrencaran a les 9 del vespre amb DJ Kiss Sierra i després a les 11 l'actuació dels Golden Grahams. Cap a 12:45 de la matinada està prevista l'actuació d'Obús.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha reconegut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Fortu, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
1: El concert d'Obús i també de Golden Grahams a l'Ermita del Palau, l'Ermita Rock 2026. I les actuacions continuaran a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, Los 80 Principales, la millor música dels anys 80 a l'escenari de l'Avinguda Constitució. I a la 1 de la matinada, DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, oferirà una sessió amb la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat. DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
2: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de Los 80 Principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una festa major.
2: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la fiesta mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer fiesta mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
2: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
2: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
2: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad. Que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti, tienes que dar el 100%, y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
2: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 Principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 Principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 Principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
2: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
2: todos.
1: Dirás, no lo sé.
2: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
2: de Beca,
1: sí, sí.
2: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
2: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí. Però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
2: Seguro,
1: si canten, segur.
2: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant.
2: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
2: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en qué os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més. Ya son unas cuantas, ¿eh?
2: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los yogas, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
2: Que se lo pasen, que se pasen molt bé. Efectivament, que se lo pasen molt bé. Moltíssimes gràcies, Jordi, per l'oportunitat i moltes gràcies a tots i os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte. I a les dues de la matinada, inici de la gimcana nocturna. Serà a les dues de la matinada, el punt de concentració serà la plaça Federico García Lorca, una gimcana nocturna que enguany el tema de la gimcana nocturna són les tradicions i la cultura del Baix Llobregat. De fet, molts dels participants ja han començat aquesta setmana amb la prova 0. En té més detalls, el nostre company Joel Carrascó.
3: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca ja ha iniciat la seva fase prèvia amb la celebració de la prova 0, una activitat que enguany ha tornat a agrupar els participants en diferents equips identificats per colors. L'objectiu és començar a crear ambient i cohesió entre els grups abans de la gran nit de la gincana amb una sèrie de reptes que han combinat diversió, creativitat i treball en equip. Hem parlat amb el regidor de joventut, Javier Romero, que ha valorat molt positivament l'acollida que ha tingut aquesta iniciativa.
4: Amb la celebració de la 30a edició l'any passat, vam veure oportú doncs, donar una mica la volta a aquesta prova prèvia a la gincana i poder-la aprofitar com un element de cohesió entre els joves de la ciutat. I en aquest sentit, com dic, l'any passat va néixer aquesta filosofia dels grups de colors que el que feia era agrupar els diferents grups de la gincana perquè s'ajudessin entre ells per aconseguir reptes comuns. I la veritat és que la rebuda l'any passat va ser tan positiva per part dels grups que hem considerat que era una pena perdre-ho per sempre, i si bé l'any passat era una edició molt especial, hem volgut, doncs, com dic, mantenir certes essències d'aquesta prova inicial. Llavors, enguany hem mantingut els grups de colors i hem sumat l'anomenada la prèvia, que ha estat una transformació de la reunió prèvia a la gincana, doncs transformar també en una activitat lúdica i encarar també aquesta prova inicial. Els grups s'han unit pels colors, es van reunir a l'ermita el passat dissabte i van competir entre ells, i durant aquesta setmana doncs, també han tingut ocasió de reunir-se per crear les seves banderes de color, el seu lema, tot això, com dic, amb l'objectiu doncs de que els grups es coneguin entre ells, que facin relació i bé, doncs per encendre una mica aquesta espurna de la competitivitat sana.
3: Des de ja fa, com comentaves, des del darrer dissabte es veu per Sant Andreu, sobretot per les tardes, molts joves amb bufandes, bueno, bufandes, mocadors de colors. Què implica formar part d'un d'aquests grups de colors i com afecta aquesta dinàmica al desenvolupament de la prova 0? En què consisteix aquesta prova 0?
4: Doncs és una prova 0 que té com diverses arestes, diguem-ne. Com dic, va començar amb la prèvia amb unes competicions entre grups que el que feia era el grup de color guanyador doncs adquiria un punt més a la puntuació final de la gincana. I a part, com dic, el que hem fet és demanar a aquests grups que s'uneixin com per crear un lema de color i una bandera de color que lluiran durant el pregó de festa major, perquè la prova zero, com qui diu, o la part més tradicional d'aquesta prova zero consisteix en un àlbum de fotografies que han d'anar construint amb records de la ciutat, ja que la temàtica d'enguany és la cultura i les tradicions del Baix Llobregat. I dins d'aquest àlbum doncs, hi ha certes fotografies que també has de demanar col·laboració entre tot el color, no? I això el que fa és que al llarg de la setmana prèvia a la festa major, doncs, com dius, doncs, tinguem colors que s'uneixen per recrear alguna fotografia o que s'ajuden entre ells i que doncs, afavoreix aquest esperit d'orgull de Sant Andreu.
3: Durant aquest sopar previ es va repartir un dossier a tots els grups amb la ruta que havien de seguir durant la prova zero. Allà es van trobar que s'havien de fer elements de fotografies del carrer per colors, crear una bandera pròpia, com comentaves. La prova zero llavors combina creativitat, proves pel carrer, treball en equip. Què és el que més valoreu d'aquesta fase prèvia? Perquè al cap i a la fi, al final són uns punts, però hi ha gent que podria perfectament saltar-se-la i no s'ho salta ningú.
4: Doncs això és veritat. Crec que això va lligat també a aquesta branca més competitiva, i és que la prova 0 són un total de 10 punts més a la puntuació final de la gincana, i hi ha grups que s'ho prenen molt i molt en sèrio, i de fet és força comú que al llarg dels anys que les diferències entre el primer lloc i el segon i el tercer vagi de mig punt poder. Per tant, qualsevol punt que puguin sumar aquests grups ho valoren molt i s'ho curren molt, la veritat. I en aquest sentit, aquest àlbum que ha de recollir com aquestes 10 petites proves fotogràfiques, doncs en altres edicions que hem fet alguna cosa potser similar en vídeos, a Instagram o tal, la veritat és que es demostra la creativitat que tenen els nostres grups per el que els demanem, fer-ho d'una manera divertida, creativa, i és divertit de valorar.
3: Una de les coses que també voldria destacar és que des de fa, jo crec que l'any passat, també s'ha potenciat molt també les xarxes socials. Abans la gincana la gent la feia, però poca cosa, hi havia alguns grups que sí que tenien creativitat, però ara es veu com la gent, els joves, pengen un munt d'històries amb un munt de memes, amb un munt de coses gracioses. A què es deu això i com és que s'està potenciant tant aquest àmbit?
4: Doncs jo crec que, com dius, ho hem anat veient els darrers anys cada cop més, sobretot amb l'explosió de la 30a edició, i això sembla que ha vingut per quedar-se. És una de les coses de l'estiu que més m'agraden, els memes que fan els grups de la gincana, perquè és ric molt, demostren que tenen una creativitat brutal i un sentit de l'humor brutal, alhora que doncs entren en aquests rifirrafes sempre des de l'humor i des de la competitivitat sana, que són molt divertits de veure, i que, com dius, porten la gincana nocturna a una altra dimensió, perquè, o sigui, agafa terreny en el món digital amb totes les potencialitats que això pot donar i les idees creatives, i és increïble. Fa un parell de dies un grup li va donar per organitzar un torneig de grups mitjançant votacions d'Instagram que va rebre milers de vots, i això ha estat una cosa 100% seva. Llavors és una alegria veure com és una altra forma de, és una altra prova de que els joves, Sant Andreu, s'estimen tant la gincana que la fan créixer els sols.
3: La gincana ja ha començat amb aquesta fase prèvia i ja estem veient, com comentes, que té vida pròpia tant a xarxes socials com pel carrer. Podem assegurar que des de les regidories, des dels despatxos, veieu aquests memes i en rieu, no?
4: I tant, jo, com dic, em passo l'estiu veient-ho, em consta que l'alcalde també els veu, perquè ha compartit algunes històries que on el mencionen, i és que és una alegria, sobretot per la regidoria de joventut, veure com el treball, que és molt el que hi ha en els despatxos, no només des de l'Ajuntament, sinó des dels controls que munten les proves, que es demostra que ho fem perquè té una resposta increïble, i mentre que els joves de Sant Andreu de la Barca s'estimi la gincana nocturna d'aquesta manera, doncs des de l'Ajuntament continuarem treballant doncs perquè continuï sent la tradició juvenil del nostre municipi, que continuï creixent.
3: Per acabar, després d'aquesta prova zero, què poden esperar els participants de la gincana nocturna i com arriba la competició en la nit més esperada per molts joves de l'any?
4: Doncs jo crec que el que han d'esperar és una gincana, com dic, planificada des de fa molt de temps, pensada i cuidada perquè s'ho passin bé, i per tant el que sempre dic és que, com la nit més esperada que és de l'any, com bé comentes, que l'aprofitin per gaudir-la, que la gaudeixin amb seny, amb civisme, amb responsabilitat, però que està pensada perquè s'ho passin bé, que intentin fer el màxim de proves possibles per tenir plaça assegurada l'any vinent, i que gaudeixin d'aquesta festa major.
3: Durant la prova zero, els participants han hagut de buscar monedes per diferents punts del municipi, fer-se fotografies amb elements relacionats amb el color del seu equip i crear la seva pròpia bandera. L'activitat també ha inclòs un sopar conjunt, durant la qual els grups han rebut les instruccions per afrontar els diferents reptes. D'aquesta manera, la gincana nocturna torna a posar en marxa la seva maquinària abans d'una de les activitats més esperades pels joves durant la festa major.
1: Les festes i la cultura del Baix Llobregat, el tema de la Gincana Nocturna 2026 de Sant Andreu de la Barca, una de les activitats més consolidades de la Festa Major.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
6: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
6: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
6: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de...

0: que preveuen la dependència. De 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
0: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
0: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
0: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
0: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
0: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps d'una suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del SIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al Punt Lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir

0: escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
1: Un polila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
0: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
1: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia, i sobretot en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
1: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
1: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
1: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
1: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la Festa Major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver. I a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Damaris?
0: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar, que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
1: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar: si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, com, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que, jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga

0: Sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula d'skate, el taller de graffiti, i continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major petita. En aquesta ocasió, el Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució, per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeo serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 9:15 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució, el grup a tribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 11:15 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major petita. Una Festa Major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

0: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc, com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
1: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. Baixo? Ai. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
2: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
4: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
5: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
6: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenges tard als Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
7: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
8: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
9: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
10: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
11: Visca!
10: Els diables i els ous de drac!
11: Visca!
10: I... visca la festa major!
1: Gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. Oh. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
12: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la DROC, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenim aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Perquè hi ha persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la Societat del Casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la Festa Major.
1: La Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la Societat del Casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, i també amb un dels membres de la Societat del Casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de Festa Major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte, exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat, molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta Festa Major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fa.

0: pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del Casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
1: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
2: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també en acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial, perquè la Festa Major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els Pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del Casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la Societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
3: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues, i bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre

0: Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
1: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
0: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
1: Doncs obre la capsa.
0: Encara no.
1: Comencem bé.
0: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
1: Això pot trigar. Va, va. Això pot trigar.
0: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment l'any 1926?
1: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
0: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
1: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
0: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
1: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
0: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
1: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
0: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
1: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
0: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
1: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
0: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
1: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
0: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix, per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
1: Gent que s'ajudava.
0: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
1: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
0: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
2: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
0: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
2: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
1: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
2: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
0: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
2: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
1: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
2: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
0: Perquè l'edifici és del casino.
2: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
3: Doncs obrim la capsa.
2: Ei, ei, ei, un moment.
3: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
2: El mòbil!
3: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
2: Ja ho teniu tot, doncs?
1: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
3: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
0: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
2: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
3: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
1: Què és això del FOMO?
0: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
3: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu. Fa uns anys, la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
1: Més pastilles no, sisplau.
0: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
1: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
3: Ara ens toca triar nosaltres.
0: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
3: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
3: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
4: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
4: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
3: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
4: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina. és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
3: Que comenci la festa!
2: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora a les 8 del matí amb les matinades. La trobada i la sortida serà a la plaça 11 de setembre, organitzada per l'agrupació cultural Aigües Toses i també pels castellers de la Droc. Per despertar el dissabte de Festa Major, el primer dia de Festa Major tindrem els grallers del barri de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, els carallots de Sant Vicenç dels Horts, els grallers i tabalers de l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc. I a les 9 també començarà la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. I a les 10 també jornada de jocs de taula i ludoteca a la plaça 11 de setembre. N'hem parlat amb David Tercero, organitzador d'aquesta ludoteca i també de la jornada de jocs de taula, que també comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne. La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
3: Hola, molt bon dia.
2: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
3: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
2: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de lúdica. ludoteca.
3: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per a tota la família, i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
2: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició, o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
3: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica... a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que em s'omple d'orgull i saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
2: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
3: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors, allà cap al 2000-2001, van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui, que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, i però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui, que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva, i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula, perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
2: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
3: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Dado Enroscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com es juga sense cap problema.
2: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
3: Al torneig de Carcassonne Junior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra 1 fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius...
5: Preparada, formada, doncs que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca. Que...
2: Els actes de dissabte de Festa Major arrencaran ben d'hora.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
6: És un dispositiu, doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local, i a més jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
2: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
6: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
7: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
6: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
2: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
8: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
7: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
8: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
7: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta Festa Major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
8: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la Festa Primavera, però la implementació total serà durant aquesta Festa Major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran
9: que hem fet com a policia local, en una festa major.
7: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat?
9: Sí.
7: En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
9: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
7: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
9: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
7: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
9: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
2: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones del punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el Polila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar apropar-se al Polila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que canviant-li el nom apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com este tipus de atracció, que també aúna lo que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de què es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, ah, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major, vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses.

0: Stephen modelan cosas, que Stephen fotografía, que Stephen dibuix digital, o sea que no es una, que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Després d'estar, bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per deixar part, per la part de que aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que no sé, el vaig rebre amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones, no m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar és algo que no me està important directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sea, és com al estar en la festa, o sea, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi seria... Bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé, i gaudeixin de la festa.
1: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major petita. Una Festa Major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys tant dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys! anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som. Que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
6: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
3: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen surdos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
7: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard dels Ous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I amb la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Ous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
8: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els Ous de Drac, juntament amb els Tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
9: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
10: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
11: Visca!
10: Els diables i els ous de drac!
11: Visca!
10: I... visca la festa major!
3: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
12: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos, el Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí, de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y de mí, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar amb només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a d'allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte, exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
3: La,
2: no?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat, molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat, bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial, perquè la festa major és un moment únic on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts, després d'acabar la jornada al camp, hi posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix, per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
9: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
9: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
9: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
9: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
0: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
8: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
0: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
9: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
10: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
10: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
10: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
8: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
10: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
9: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
10: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
8: Què és això del FOMO?
9: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
10: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
8: Més pastilles no, sisplau.
9: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
8: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
10: Ara ens toca triar nosaltres.
9: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, serveu-ho!

0: nostres muntanyes, la mateixa pedra amb què es va construir el casino.
1: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
0: No van limitar-se a parlar del futur, el van construir, pedra sobre pedra.
2: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
0: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
2: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
0: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
3: La podem agafar?
0: És clar, és tota vostra.
3: Ostres, pesa una mica, no?
2: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
1: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
3: I es fa entre tots.
2: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
1: Que comenci la festa!
0: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment. Nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota perquè hi ha la Festa, no, de Joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia, i sobretot en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una Festa Major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la Festa Major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la Festa Major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sigui, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que canviar-li el nom apareix en quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya firmant.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, i continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major petita. Una Festa Major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any tants els ous com els castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, en aquesta inauguració de la Festa Major petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
5: Baixo? Ai.
3: Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys!
6: Ja som aquí i aquí ja hi som. Que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els sous de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen surdos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenges tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els ous de drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
11: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
12: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca els castellers de la Droc.
13: Visca!
12: Els diables i els ous de drac.
13: Visca!
12: I visca la festa major!
3: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
14: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars,

0: De aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés, i des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir, i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb 3 germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchant. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchant es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia, i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.

0: Acompanyant la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
1: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
0: Ha estat molt coral.
1: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
0: Què volíeu buscar en aquest pregó?
1: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
0: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
1: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
0: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
2: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
0: Satisfet del resultat del pregó?
2: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
0: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
1: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
0: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
1: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
0: Creieu que la gent de Sant Andreu de Barca coneix prou la història del casino?
1: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
0: Què és el casino? Què és?
1: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
0: Edifici emblemàtic, centenari...
1: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
0: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
2: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
0: Sí. Exacte, exacte.
2: Poca broma, eh?
0: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
2: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
1: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
0: Gràcies i felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, vinga.
0: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, alcalde, inici d'aquesta Festa Major, com l'ha viscut?
3: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
0: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
3: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
0: L'escoltem emocionat, eh?
3: Molt emocionat, molt emocionat.
0: Què espera d'aquesta Festa Major?
3: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
0: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta Festa Major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga, de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la Colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una Festa Major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la Festa Major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats, doncs, ens ajudin a fer una Festa Major encara més lluïda.
0: Serà una Festa Major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
0: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de Festa Major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la Festa Major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
0: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta Festa Major, vostè com a regidor de Cultura?
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
0: I amb el pregó de Festa Major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la Festa Major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la Festa Major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la Festa Major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigües Toses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també ben acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova Festa Major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la Festa Major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la Festa Major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la Festa Major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu,
0: i visca la Festa Major! I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
6: Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
7: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
6: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
7: Doncs obre la capsa.
6: Encara no.
7: Comencem bé.
6: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
7: Això pot trigar.
6: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
7: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
6: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
7: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
6: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
7: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
6: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
7: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
6: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
7: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
6: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
7: Un va aportar el terreny, altres els diners i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
6: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament,
2: just ara en fa 100 anys.
7: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
2: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
7: Gent que s'ajudava.
2: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
7: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
2: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
1: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
2: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
1: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
7: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
1: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... I coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
2: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
1: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
7: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
1: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
2: Perquè l'edifici és del casino.
1: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
8: Doncs obrim la capsa.
1: Ei, ei, ei, un moment.
8: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur... que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
1: El mòbil!
8: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
1: Ja ho teniu tot, doncs?
7: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
8: Sí, tenim centenars de contactes. però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la

0: informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
1: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
2: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
0: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
3: Què és això del FOMO?
1: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
0: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
3: Més pastilles no, sisplau.
1: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa...

0: turística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la festa major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta festa major.
0: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: com a cap de la policia local que espera d'aquest dispositiu.

0: els resultats.
1: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
1: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
2: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Doncs, pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sigui, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que per tant és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associació, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que, jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona, aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major.

0: Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut un... L'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... També és una... Per a mi és algo heredat, per dir-lo d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara...
1: És el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa Major molt bona per a tota la gent, i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula d'skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7 i a les 7 a la Festa Major Petita al Parc Central tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7 també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al pregoner de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys. I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. Baixo? Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els castellers de la Troc i els ous de drac, que aquest any fan 10 anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
6: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els ous de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenges tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança. I amb la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
10: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
11: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la Droc porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els ous de drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
12: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
13: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
14: Visca!
13: Els diables i els ous de drac!
14: Visca!
13: I... visca la festa major!
15: Gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. Oh. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
16: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julia, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la i bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura doncs, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la societat del casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però, bueno, sí, de cara al públic, doncs, ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte, exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Bé, alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat, molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat al Casino, una entitat, bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans l'alcalde, què espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura?
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigües Toses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp i posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
9: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
9: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
9: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, la sardana...

0: de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
1: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
2: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, ei, ei, un moment.
2: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
2: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
3: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
2: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
1: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
2: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
3: Què és això de FOMO?
1: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
2: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
3: Més pastilles no, sisplau.
1: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
3: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
2: Ara ens toca triar nosaltres.
1: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. És una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho!

0: Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
1: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
1: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
0: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
0: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
3: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
3: Ostres, pesa una mica, no?
0: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
1: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
3: I es fa entre tots.
0: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
1: Que comenci la festa!
2: Un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: Bravo.
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreis, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com una prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTBQ+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, perquè aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt Lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt Lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt Lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt Lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto dies és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a... molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, encara que jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara... al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la Festa Major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la Festa Major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa Major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7 i a les 7 a la Festa Major Petita al Parc Central tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7 també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi a l'Avinguda Constitució. El grup a tribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys. I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. Baixo? Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els castellers de la Droc i els sous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
6: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els sous de

0: algú abans que nosaltres va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
1: Poca cosa ens queda a dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
2: Visca!
1: Els diables i els ous de drac!
2: Visca!
1: I... visca la festa major!
3: Gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
4: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu a cal Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca doncs, ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Ja ho parlàvem l'altre dia a la ràdio, que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca.

0: Esta ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
0: Sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler i homenatge a tots els animals de companyia.
0: A todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
0: Sí. I eso que es el primer evento de la fiesta mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
0: Muchísimo. Y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
0: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
0: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
1: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchand ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchand, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchand, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de Benestar Animal, i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ell es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció, i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura, pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? Amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
1: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volia buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí, sí, sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte, exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Senclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna, reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat, molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla de diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de quan has de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Juaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric.
6: Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, pinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
7: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
8: Però la gent volien trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
9: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
8: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp hi posaven les seves mans.
9: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
8: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
9: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
8: Gent que s'ajudava.
9: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
8: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
9: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
10: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
9: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
10: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
8: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
10: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
9: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
10: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
8: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
10: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
9: Perquè l'edifici és del casino.
10: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
11: Doncs obrim la capsa.
10: Ei, ei, ei, un moment.
11: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
10: El mòbil!
11: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial...
10: Ja ho teniu tot, doncs?
8: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
11: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
9: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
10: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
11: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
8: Què és això del FOMO?
9: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
11: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
8: Més pastilles no, sisplau.
9: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
8: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
11: Ara ens toca triar nosaltres.
9: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. És una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho! Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
11: Una pedra.
9: Una pedra.
10: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
11: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
10: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir pedra sobre pedra.
9: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
10: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
9: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
10: Fa 100 anys vam posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
12: La podem agafar?
10: És clar, és tota vostra.
12: Ostres, pesa una mica, no?
9: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
11: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
12: I es fa entre tots.
9: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
11: Que comenci la festa!
10: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: Bravo.
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana,

0: I també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
1: Un polila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
0: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
1: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia, i sobretot en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
1: Com sempre ho comentem quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
1: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització. Vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
1: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
1: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
1: Damaris?
0: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
1: El que sí que també hem de comentar, que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
1: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar: si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la Festa Major recorden també els principals telèfons d'atenció: el 112 per emergències les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local, i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Molt bé, o sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona, i jo molt content de...

0: de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
1: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
0: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
1: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
0: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no me està important directament.
1: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
0: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
1: Què és per tu la festa major, Joaco?
0: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per heredat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
1: I ara,
0: és el que és per a mi.
1: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
0: Del cartell, per a mi serien dos, és com diversitat i diversió.
1: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
0: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
1: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
0: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
1: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
0: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en franges de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita, amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregoner de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregoner d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els ous com els castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, en aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. Baixo? Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys!
5: Ja som aquí i aquí ja hi som. Que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els castellers de la DROC. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
3: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els seus de drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
6: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
7: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
8: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenges tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
9: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu, on posar la seva xarxa per fer castells. I els ous de drac, juntament amb els tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
10: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
11: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca els castellers de la Droc.
12: Visca!
11: Els diables i els ous de drac.
12: Visca!
11: I visca la festa major!
3: Moltes gràcies, nenes i nens dels ous de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
13: Merci. Bien. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais on ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida.
1: Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava l'altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
2: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
1: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
2: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
1: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
2: Sí, sí, sí, la verdad es que desde el principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
1: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
2: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
1: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant, sí, de l'estàtua.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
1: Jordi, orgullós?
2: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
1: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
2: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
1: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
2: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
3: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
1: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui que amb aquesta inauguració.
3: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
1: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
3: Sí, és que ara sembla que no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
1: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
3: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no, jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
3: La,
2: no?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla de diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
5: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més, més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
5: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
5: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
5: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
6: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
5: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, al setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més.

0: Doncs obrim la capsa.
1: Ei, ei, ei, un moment.
0: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
1: El mòbil!
0: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
1: Ja ho teniu tot, doncs?
2: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
0: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
3: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
1: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
0: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
2: Què és això del FOMO?
3: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
0: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar. La pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans, o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
2: Més pastilles no, sisplau.
3: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
2: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
0: Ara ens toca triar nosaltres.
3: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca, quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, sí, vermell? Vermell? Sí, no us escolto, vermell? Sí, sí, el vermell o el blau? El vermell, el vermell. Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
0: Una pedra.
3: Una pedra.

0: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
1: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
0: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
2: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
0: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
2: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
0: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
3: La podem agafar?
0: És clar, és tota vostra.
3: Ostres, pesa una mica, no?
2: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
1: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
3: I es fa entre tots.
2: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
1: Que comenci la festa!
0: Un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: Bravo.
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. I ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, Sant Andreuencs i Sant Andreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment. Nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTB+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al punt lila i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba el punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, perquè aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt Lila com a punt de referència als cossos de seguretat per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt Lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt Lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha de dubtar a apropar-se al punt Lila. A més, el servei presencial durant la festa major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major, Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell, podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meua visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com ho vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pol, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy en fotografía, que estoy en dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues, després d'estar en la... Bueno, em vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primera va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a... molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, encara que jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara... al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no m'està important, directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma... per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és com, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skatepark Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'skatepark de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats del

0: molt especial que dona el tret de sortida a la festa major petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys. I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
0: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula.
2: Baixo? Ai. Gràcies.
0: I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
3: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
4: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
5: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu

0: suporten el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
1: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonen tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
2: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tard als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
3: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
4: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
5: Així que us convidem a formar part d'això. Perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
6: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca!
7: Visca!
6: Visca els castellers de la DROC!
7: Visca!
6: Els diables i els ous de drac!
7: Visca!
6: I visca la festa major!
8: Moltes gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
9: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu a Calparc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc. I això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol. És una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als Ous de Drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, al nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ya la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés i des de l'octubre fins al febrer doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la i bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura doncs, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu que no és un lloc amagat sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de la societat del casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, i amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu jo no sabia que existia això.
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sant Clavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincana nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també, amb la colla de Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert, això, de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Juaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de Cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigües Toses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara, permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara, pel centenari, ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics. Estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics,
6: i que avui us faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat al casino, que ens faran el seu pregó.
7: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues. I bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
8: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
7: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
8: Doncs obre la capsa.
7: Encara no.
8: Comencem bé.
7: A la tapa hi ha una instrucció. Diu: no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
8: Això pot trigar.
7: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
8: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
7: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
8: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
7: Perquè la història del casino no comença l'any 1926. Comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
8: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
7: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
8: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
3: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
9: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
3: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió: construir un nou edifici.
9: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp i posar-me les seves mans.
3: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
9: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
3: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
9: Gent que s'ajudava.
3: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
9: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
3: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
0: i quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
3: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
0: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
9: I encara hi ets tu. Això vol dir que no ho has fet pas malament.
0: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble... i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
3: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
0: Exacte, un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
9: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
0: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
3: Perquè l'edifici és del casino.
0: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
10: Doncs obrim la capsa.
0: Ei, un moment.
10: tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
0: El mòbil!
10: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
0: Ja ho teniu tot, doncs?
9: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
10: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
3: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
0: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
10: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
9: Què és això del FOMO?
3: Fa 100 anys la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
10: Avui la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
9: Més pastilles no, sisplau.
3: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
9: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
10: Ara ens toca triar nosaltres.
3: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint. Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho. Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
10: Una pedra.
3: Una pedra.
0: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
10: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
0: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
11: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
0: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
11: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
0: Fa 100 anys vam posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
12: La podem agafar?
0: És clar, és tota vostra.
12: Ostres, pesa una mica, no?
11: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
10: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
12: I es fa entre tots.
11: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina, és la primera pedra dels pròxims 100 anys.
10: Que comenci la festa!
0: Un moment! Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies Societat del Casino, per aquests 100 anys. 100, la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca. Un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els

0: ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
0: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
0: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
0: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
0: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
0: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i

0: atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del Punt Lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTBIQ+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al Punt Lila, i per aquesta festa major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTBIfòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un Punt Lila que estarà en llocs ben visibles de la festa major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia i, sobretot, en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al Punt Lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà, sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del Punt Lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre comentem, quan parlem del Punt Lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un Punt Lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest Punt Lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una festa major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTBIfòbica, durant la festa major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al Punt Lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està...
3: Participant a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes d'etapes salades, que tenim una proposta més d'etapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la festa major.
0: Comentava que són activitats

0: Ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no? la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç doncs, és una alegria també poder any rere any, no? Tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no? Tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no? Perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica que s'amplia amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de la Tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la Ruta de la Tapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta Ruta de la Tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos, i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle de... per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la Coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda al Skate Park de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ. Ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda, a la plaça Federico García Lorca, tindrem la sessió de Zumba. I a 11:15 de la vespre, lliurament dels premis de la Gincana Nocturna, serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà al Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7. I a les 7, a la Festa Major Petita, al Parc Central, tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7, també al passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 9:15 del vespre, Fitos i el Fitipaldi, a l'Avinguda Constitució. El grup atribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
3: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una Festa Major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Que aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys! I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer, doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja, doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també, i que us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
3: Moltes gràcies, Andreu, per la vostra paraula. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Ous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
5: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem barçots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc, en part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
6: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Ous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
7: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar a les activitats d'aquests 4 dies de Festa Major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
8: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
9: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar al castell i això serà un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensatxos són els dimarts i divendres al vespre en els castellers i diumenge a tarda als ous de drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món. Importants per definir la nostra identitat i confiança. I en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer. I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els ous de drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la DROC, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
10: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la DROC porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells i els ous de drac juntament amb els tabaldracs un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
11: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
12: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la DROC!
13: Visca!
12: Els diables i els ous de drac!
13: Visca!
12: I... visca la festa major!
3: Gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els 4 dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Gilibert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
14: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc, i això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé, grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als Ous de Drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, al nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca s'ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava un altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí y no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarla, a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar, el van trobar de fet el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, y no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant de l'estàtua.
1: Sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos.
0: Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: Y a partir de aquí, que seguirás amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu.
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també hi ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a la iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui, el 4 de setembre, podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull, no?
0: A més, hem vist molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no?, de... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que, no?, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem els animals, que sentim que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això, bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no?, que vinguin. Tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir. I de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, i amb diferents generacions.
2: Què volia buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat amb més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no, jo penso que hi ha molta gent que la desconeix, inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino, on està el casino i l'edifici del casino.
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat. No?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Bé, alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la Gincana Nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la Gincana Nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la Gincana Nocturna evidencia doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, la més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla Diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que no, crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Joaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comenta abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor.

0: acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels Castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria. Perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament. Ara, doncs, és moment de gaudir amb orgull de la ciutat, de la música i dels concerts, de la cultura popular, de la festa major petita, que de nou omplirà el Parc Central d'activitats pels més menuts de la casa, de les activitats pels joves, en especial la gimcana nocturna, de les competicions esportives que organitzen els clubs i de la gastronomia local amb la ruta de la tapa. I ara permeteu-me, relacionat amb el casino, que faci una aportació més personal. Ja fa més de 30 anys, el 1993, aprofitant la gentada que feia a Vall de Saló al casino, ens vam animar a recuperar els Pastorets. Ho vam fer 3 anys seguits i ara pel centenari ens tornem a animar a recuperar-los. Per cert, aprofito per demanar voluntaris, que ens falten actors i tècnics, estareu tots molt benvinguts. Doncs fa 30 anys em van demanar que fes de pastor i que composés i cantés els couplets, que és una tradició, que són versos satírics, i que avui es faré un avançament d'un couplet. Situem-nos al desembre, i avui només en recitaré un, que és molt laic, no és gaire satíric. Avui no és el moment de cantar, aquí no és el lloc adequat per cantar, però us esperem el dia dels Pastorets del casino. I diu així: ja s'acaba el centenari, un gran esdeveniment. Tothom hi ha col·laborat, fins i tot l'Ajuntament. Teatre, balls i sardanes, cultura per molta gent. I demano per la Junta, fem un gran aplaudiment. Visca la cultura, visca Sant Andreu i visca la Festa Major. I a continuació donem pas als pregoners de la societat El Casino, que ens faran el seu pregó.
1: Bon vespre. Bon vespre, Sant Andreu de la Barca. Bon vespre, veïns, veïnes, grans, petits, joves, no tan joves, socis, sòcies, autoritats, amics, amigues, i bon vespre també als que esteu mirant el mòbil i als que esteu xerrant i no ens esteu escoltant. Aquest vespre celebrem una cosa molt gran. Fa 100 anys, el setembre de 1926, s'inaugurava l'edifici de la Societat del Casino. Un edifici fet de pedra rogenca, fusta, ferro, llotges, butaques, escenaris, records, riures, discussions, balls, pel·lícules, música, sessions dobles de cinema, funcions de teatre, festes, cors de claver, reunions, pastorets, sarsueles, sardanes, cafès, assajos.
2: Jo diria més. Està fet amb l'ànima de moltes persones que han participat i tantes altres que han col·laborat desinteressadament.
1: Per commemorar-ho, hem portat aquesta capsa. Dins hi ha un objecte vinculat al casino i a Sant Andreu de la Barca. Un objecte que ve del passat, però també té a veure amb el futur.
2: Doncs obre la capsa.
1: Encara no.

0: Comencem bé.
1: A la tapa hi ha una instrucció. Diu, no l'obriu fins que sapigueu si trieu conservar el passat o trieu construir el futur.
0: Això pot trigar. Va, va. Això pot trigar.
1: I a sota hi ha una pregunta. Quan es va acabar de construir realment el casino? Va ser realment a l'any 1926?
0: Ho podríem preguntar als que hi van aixecar, però els que ja no hi són.
1: I les pedres no parlen. Doncs aquest serà el misteri a resoldre.
0: Les pedres no parlen, però les persones sí. Jo vaig conèixer algun dels socis fundadors que van aixecar el casino.
1: Perquè la història del casino no comença l'any 1926, comença l'any 1879. L'entitat va néixer amb el nom del casino El Progreso. El nom ja era tot una declaració d'intenció.
0: Aquella gent volien progrés, volien avançar, volien fer coses junts.
1: Havien estat els temps de la Renaixença, que havia recuperat la llengua i la cultura del país. Després vindria el modernisme, amb les seves ganes de transformar el món, i el noucentisme, amb l'idea d'una societat també que es construeix amb cultura, educació i civisme.
0: Mentrestant, Sant Andreu de la Barca era un poble petit. Camps, vinyes, arbres fruiters, pagesos i treballadors. Poc més de 800 habitants.
1: No hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia grups de WhatsApp ni xarxes socials.
0: Però la gent volia trobar-se, cantar, ballar, fer teatre, passar-s'ho bé, compartir bons moments.
1: El primer local es va fer petit i l'any 1925 els socis van prendre una gran decisió, construir un nou edifici.
0: Un va aportar el terreny, altres els diners, i molts després d'acabar la jornada al camp i posaven les seves mans.
1: Les obres van començar el 21 de febrer de 1926 i al setembre del mateix any ja s'inaugurava l'edifici. Curiosament, just ara en fa 100 anys.
0: Potser dintre de la capsa hi ha alguna cosa que ens van deixar.
1: El casino no era un cas aïllat. Formava part d'un moviment que s'estenia per tot Catalunya. Ateneus, casinos, cooperatives, societats corals, centres recreatius, entitats creades des de baix per gent del poble que s'organitzava per oferir allò que ningú més oferia.
0: Gent que s'ajudava.
1: En aquelles entitats s'escollien juntes, es feia treball cooperatiu, es debatien propostes i es votava. L'any 1926, mentre el país vivia sota la dictadura de Primo de Rivera i a Europa creixien els moviments feixistes, els ateneus mantenien viva una altra manera d'entendre la societat. I això els va convertir en llocs incòmodes per les dictadures. Així, l'any 1939, acabada la guerra i ja en plena dictadura franquista, el casino va ser clausurat per la seva vinculació amb les esquerres.
0: Però d'una manera o altra va tornar a obrir i encara continua.
1: Ojo, una entitat no sobreviu només perquè tingui una bona història i un edifici com el casino. Algú ha d'obrir les portes, organitzar les activitats, reparar les goteres...
2: I quadrar els números. Molt sentir-vos parlar del passat i molt poc de la feina que cal fer per mantenir-lo viu. Quasi fa 20 anys que sóc, sent la primera dona presidenta.
1: La Carme és la primera presidenta del casino després de més d'un segle d'història de l'entitat.
2: I amb molt d'honor i responsabilitat. Però les dones no vam arribar al casino quan vaig assolir la presidència. Ja hi érem abans amb moltes activitats. Darrere dels homes que van construir el casino hi havia les dones. Sense elles no s'hagués fet.
0: I encara hi ets tu, Això vol dir que no ho has fet pas malament.
2: O que ningú vol agafar la responsabilitat. Jo sola no he fet res. Sempre he tingut bona gent al costat. Algú ha de mantenir les portes obertes a l'escola de teatre, l'escola de ball, les sardanes, el cineclub, els concerts de música, les obres de teatre, les sessions de ball, el cafè, les sortides culturals, les activitats amb escoles, amb les entitats del poble, i coses que sovint no es veuen, però que són vitals, com les obres de manteniment i la renovació de les instal·lacions.
1: I evitar també que el casino es converteixi en una relíquia tancada dins una vitrina.
2: Exacte. Un lloc on no entrem només per recordar què s'hi feia abans. Volem que la gent hi entri i imagini què s'hi pot fer demà.
0: La nostàlgia és bonica, però no tapa les goteres.
2: Perquè quan un edifici forma part de la memòria de tot un poble, el pes de cuidar-lo no pot recaure només sobre unes quantes espatlles. Ha de ser una responsabilitat compartida dels socis, de la ciutadania i, evidentment, de les institucions que representen aquest poble.
1: Perquè l'edifici és del casino.
2: Però la seva història i el seu patrimoni formen part de Sant Andreu de la Barca. I el seu futur és a les vostres mans.
3: Doncs obrim la capsa.
2: Ei, ei, ei, un moment.
3: Tota l'estona que en parleu, que ve del passat, que té a veure amb el futur, que el futur del casino està en les nostres mans, doncs sabeu què és el que sí que tenim a les nostres mans? Aquesta capseta.
2: El mòbil!
3: Sí, en aquesta capseta hi tenim el món sencer. Milers de pel·lícules, milions de cançons, vídeos, notícies, jocs, amics, seguidors, aplicacions, intel·ligència artificial.
2: Ja ho teniu tot, doncs?
0: Els socis fundadors no tenien res. Per això van construir el casino, un espai per trobar-se.
3: Sí, tenim centenars de contactes, però moltes persones se senten soles. Tenim accés a tota la informació del món, però cada vegada estem més desinformats. Tenim més entreteniment que mai, però perdem l'atenció i ens avorrim més.
1: Sí, avui vivim atrapats en un món hiperconnectat que ens aïlla més que mai del món real.
2: I si els ateneus com el casino fossin la xarxa social del futur, com un oasi dins del món digital?
3: Sí, un lloc real, analògic, físic, imperfecte, sense filtres, sense likes, sense postureig, sense algoritmes i sense FOMO.
0: Què és això del FOMO?
1: Fa 100 anys, la revolució va ser construir un lloc on trobar-se.
3: Avui, la revolució és fugir del món virtual i tornar-nos a trobar de veritat en el món real. Escolteu, fa uns anys la pel·lícula The Matrix imaginava un futur dominat per les màquines i una humanitat atrapada dins d'una realitat virtual. Us sona això? Doncs aquest és el nostre Matrix. I per despertar d'aquest malson, el protagonista de la pel·lícula havia de triar la pastilla blava de la comoditat i seguir enganyat com abans o la pastilla vermella del despertar i entrar en el món real.
0: Més pastilles no, sisplau.
1: És a dir, la pastilla blava és quedar-nos a casa, queixar-nos de que el món no funciona i esperar que els altres ho arreglin tot, no? I la vermella és sortir, trobar-nos, compartir, proposar idees i prendre partit.
0: Els socis fundadors van triar la vermella per aixecar el casino amb les seves pròpies mans.
3: Ara ens toca triar nosaltres.
1: Molt bé. No tenim pastilles, però sí que tenim aquests supositoris. Un de color blau i un de color vermell. És el moment de donar un pas endavant. Tranquils, que no repartirem supositoris. Quin color triem? El blau de la comoditat i que ho faci algú altre, o el vermell de sortir, participar, compartir i continuar construint? Ei, és una pregunta per tothom, eh? Per tot Sant Andreu de la Barca. Quin trieu? El vermell? Sí, vermell? Sí, vermell? Vermell? Sí? No us escolto. Vermell? Sí? El vermell? O el blau? El vermell? El vermell! Vinga, triem vermell. Som-hi, celebrem-ho! Benvinguts al món real. I ara sí, ha arribat el moment d'obrir la capsa que tenim aquí dalt. Quina emoció.
3: Una pedra.
1: Una pedra.
2: Pedra rogenca de Sant Andreu de la Barca. Pedra de la nostra terra, de les nostres muntanyes. La mateixa pedra amb què es va construir el casino.
3: Aquesta pedra rogenca és la pastilla vermella que en el seu moment van triar els socis fundadors.
2: No van limitar-se a parlar del futur. El van construir, pedra sobre pedra.
1: Al principi ens preguntàvem si el casino es va construir l'any 1926. Ara ja tenim la resposta.
2: Cada generació l'ha anat construint amb tot allò que hi ha viscut.
1: El llegat dels pioners no és només l'edifici, és el seu atreviment, la seva generositat, la seva confiança en la força de la comunitat.
2: Fa 100 anys van posar la primera pedra. Ara és el nostre moment de seguir construint. Aquesta és la primera pedra dels propers 100 anys.
4: La podem agafar?
2: És clar, és tota vostra.
4: Ostres, pesa una mica, no?
1: Aquesta nit hem posat la primera pedra dels propers 100 anys de casino. És la pedra que ens recorda d'on venim, els nostres orígens.
3: Però també ens recorda que el futur no s'espera, el futur es tria.
4: I es fa entre tots.
1: El casino no es va acabar de construir l'any 1926. El casino es continua construint cada vegada que algú obre una porta, proposa una idea, puja a l'escenari, cada vegada que algú participa en alguna activitat. Aquesta pedra no és una relíquia, no és un record tancat dins una vitrina. És la primera pedra dels pròxims 100 anys.
3: Que comenci la festa!
2: Un moment. Abans d'acabar el pregó, el casino té una sardana dedicada. El casino compleix 100 anys, composta per en Joan Bosch i Serrado, i la volem ballar.

0: ¡Bravo!
1: Ara sí, santandreuencs, santandreuenques, gaudiu de la festa major, trobeu-vos, balleu, canteu, rieu, parleu amb la gent, trieu la vida real, trieu la comunitat, trieu el vermell i continuem construint. I si en voleu més, la resta de l'any teniu les portes obertes al casino. Va. Visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.

0: Moltes gràcies, Societat del Casino, per aquest pregó. Ja per acabar aquest acte, passo la paraula al nostre senyor alcalde, Marc Giribet.
1: Molt bona tarda, santandreuencs i santandreuenques! Com està la plaça? Escolteu, és un goig immens veure com de plena està aquesta plaça. Deixeu-me abans de res fer un agraïment profund als participants d'aquest pregó. Gràcies, gràcies, Societat del Casino, per aquests 100 anys. Sent la casa gran de la cultura de Sant Andreu de la Barca, un punt de trobada entre generacions que han estimat, que estimem i que estimarem la ciutat. Sou el millor exemple de l'orgull que jo personalment sento de la meva ciutat, de Sant Andreu de la Barca. Des dels joves de la gincama nocturna fins als socis del casino, passant per les famílies de la festa major petita, totes i tots, cadascú de vosaltres en els vostres llocs, contribuïu a fer gran i única aquesta ciutat. I això és emocionant! Perquè vull, perquè volem una ciutat del segle XXI orgullosa, amb autoestima, que celebra el seu progrés i que mira el futur amb alegria. Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Visca! Que comenci la festa!
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca en reforça la festa major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la festa major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la festa major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu a la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu a la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
3: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
3: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
3: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
3: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, tenim, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
3: Aquesta unitat, l'Orei, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
3: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
3: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
3: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
3: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Aureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca reforça el punt lila contra les violències masclistes i LGTB-fòbiques. El servei estarà actiu durant les 4 nits de Festa Major a l'Avinguda Constitució i també es traslladarà a la matinada de divendres a la Festa de la Clota. Oferirà informació, assessorament i atenció davant de possibles situacions d'assetjament i agressió. A Ràdio Sant Andreu hem parlat dels objectius i del funcionament del punt lila amb Damaris López, tècnica de drets LGTBQ+, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a més d'Anna Linares, tècnica del CIAT.
1: Doncs els objectius que tenim al Punt Lila i per aquesta Festa Major, sobretot, que hi haurà gent de diferents edats i diferents condicions, no és un públic diana. El principal objectiu serà informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTB-fòbiques i sexuals, no? Com detectar també situacions de risc o vulnerabilitat, oferir escolta activa, suport emocional, s'oferiran jocs, diferents maneres de sensibilitzar. També cal activar el protocol quan és necessari i coordinar-se amb seguretat, amb els serveis sanitaris, amb la policia, i també fer acompanyament a persones afectades si és que n'hi ha, que esperem que no.
0: Un punt lila que estarà en llocs ben visibles de la Festa Major. Quins són els llocs i quins són els horaris?
1: Mira, estarem tant el divendres, el dissabte, el diumenge com el dilluns, i el divendres de 9 a 3 estarem a l'esplanada del Mercat Setmanal, i després a les 3 aniran cap a la Clota, perquè hi ha la festa, no, de joventut, i després el dissabte també de 9 a 3 a l'esplanada, el diumenge també de 9 i mitja a 3 a l'esplanada, i dilluns també de 7 a 11.
0: Volem saber com funciona també a la pràctica els punts liles, per això ens acompanya l'Anna Linares, que és tècnica del CIAT a Sant Andreu de la Barca. Quin és el funcionament? Una persona que pateix o presencia alguna situació d'assetjament o una agressió, què ha de fer quan arriba al punt lila?
2: Hola, bon dia. Doncs primerament, quan hi ha una víctima que ha sigut agredida i ve al punt de referència del punt lila, se li dona un espai per poder parlar, sobretot, i aquí és quan es valora el poder activar el circuit de protecció a la víctima, coordinar-nos amb policia, i sobretot en el cas de que la persona agressora estigués pels voltants, el poder detectar-la, no directament amb la víctima, sinó gràcies a altres serveis, per poder protegir també altres persones que podrien ser víctimes en aquest espai. Després, també és cert que de vegades la persona no vol parlar o únicament informa, i s'ha de respectar sempre la voluntat de la persona. I d'altra banda, també és cert que les persones al punt lila poden ser com itinerants, donar una volta per la festa, i també poden detectar aquestes persones que estan tenint una conducta, doncs, violenta, o que poden assetjar algú. Llavors, estar per allà sent visibles, la persona víctima es pot adreçar a elles, o la persona del punt lila, la professional, pot intentar finalitzar aquesta conducta o demanar que cessi.
0: Com sempre ho comentem quan parlem del punt lila, el tracte és confidencial. Això és important, doncs, remarcar-ho, no?
2: Òbviament, el tracte sempre ha de ser confidencial, s'ha d'escoltar sense jutjar, respectar sempre, com he dit abans, la decisió de la dona, i informar sempre de totes les opcions que té per poder prendre alguna decisió.
0: Un punt lila que no només actua quan hi ha una incidència, com heu comentat, sinó també actua o desenvolupa una tasca de prevenció i de sensibilització, vull dir que aquest punt lila també pot servir per informació.
2: Exacte, serveix per informació dels serveis que hi ha aquí al territori, i d'altra banda es fan diferents activitats o dinamitzacions per poder reflexionar i sensibilitzar la població de les diferents violències que existeixen, sobretot la masclista.
0: Important, doncs, que existeixin aquests punts liles amb activitats com, per exemple, com una Festa Major on s'aplega molta gent, no?
2: Exacte, i sobretot la importància de que sigui visible i que sigui accessible per a tota la població.
0: Quin missatge, en aquest cas, donaríeu a una persona que pateixi o sigui testimoni d'una situació de violència masclista, assetjament, LGTB-fòbica, durant la Festa Major?
2: Primer de tot, sobretot, és poder adreçar-se al punt lila o alguna persona de referència de seguretat per informar de la violència que s'està patint en aquest espai o territori, i garantir sobretot també la protecció i seguretat de la persona que ho està explicant, perquè si no, moltes vegades les persones no ho verbalitzen per les possibles repercussions que pot haver, i a partir d'aquí ja es podria activar.
0: Damaris?
1: Sí, el mateix que ha dit l'Anna. Intentar sempre poder anar al punt lila com a punt de referència, als cossos de seguretat, per explicar el que ha presenciat o ha patit, no?
0: El que sí que també hem de comentar que les persones que estan presents informant, donant assessorament i actuant en el punt lila són professionals.
2: Exacte, són professionals especialitzades en violència.
0: Més enllà d'actuar davant d'una possible agressió, el punt lila també té una important funció preventiva i de sensibilització. L'espai permetrà informar sobre les diferents formes de violència masclista i LGTB-fòbica, resoldre dubtes i facilitar recursos a qualsevol persona que ho necessiti. El missatge de la campanya municipal és clar. Si una persona pateix o detecta una situació de violència masclista o LGTB-fòbica, no ha d'adoptar apropar-se al punt lila. A més, el servei presencial durant la Festa Major recorden també els principals telèfons d'atenció. El 112 per emergències, les 24 hores, el 93-653-0505 de la policia local i el 900-900-120, el servei d'atenció contra la violència masclista.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble clar, amb els cartells i tal, va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que tot el dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, seria com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió de mercero per deixar part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però si això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques.

0: les tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
0: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
0: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El diumenge 6 de setembre, la Festa Major arrencarà amb la Festa Major Petita al Parc Central, amb activitats, amb rocòdrom, cursa de cavalls, jocs gegants, espai per a nadons i també per a espectacle per a nadons. A les 11, la missa solemne de Festa Major, en aquesta ocasió, comptarà amb la presència de la coral Ferran Sors, predicarà l'homilia mossèn Santiago Collantes, diaca de la parròquia, i durant la cerimònia també es cantarà l'himne de Sant Llop. Serà l'església de Sant Llop on tindrà lloc aquesta missa solemne de Festa Major. A 11:45 del migdia, a la plaça Font de la Roda, tindrà lloc les sardanes amb la Copla Mediterrània que torna a Sant Andreu de la Barca per la tradicional ballada de sardanes de Festa Major. I anem a la tarda del diumenge a les 5 de la tarda, Tardeo Cubano, a l'Avinguda Constitució, concretament a l'esquinita del Mojito. I a les 6, l'Street Fest, tercera edició a l'Skate Park Mariana Pineda de Sant Andreu de la Barca, on es podran realitzar diferents tallers, com personalitzar una taula de skate, el taller de graffiti, continuar millorant la tècnica sobre rodes amb el taller de patinatge. També es podran fer un taller de dansa urbana per posar a prova el ritme i també per aprendre nous moviments. Serà la tercera edició de l'Street Fest a partir de les 6 de la tarda a l'Skate Park de Mariana Pineda. Les activitats del diumenge continuaran amb la Festa Major Petita. En aquesta ocasió, al Parc Central tindrà lloc un espectacle de circ amb Monsieur Moustache, el presentador del seu propi circ, ens vol meravellar amb el seu gran número que l'ha fet famós arreu del món. Per tant, un espectacle de circ amb malabars, equilibris, perxa xinesa, màgia i també pallassos. A les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca tindrem la sessió de Zumba i a 10:45 de la vespre lliurament dels premis de la Gincana Nocturna serà l'Avinguda Constitució. Després tindrem el concert de

0: Encanto del Loco, un tribut del Canto del Loco, que arrencarà el concert a les 11 del vespre a l'Avinguda Constitució per donar pas després a les Caipirinhas, un grup femení que a dalt de l'escenari faran ballar amb les millors cançons del panorama musical actual i que donaran per finalitzada les activitats de la Festa Major del diumenge 6 de setembre. L'últim dia de Festa Major, el dilluns 7 de setembre, arrencarà amb la Festa Major Petita amb activitats relacionades amb l'aigua i l'escuma. Serà el Parc Central, on tindrem inflables d'aigua, piscina per a nadons i també la Festa de l'Escuma. A la tarda, a les 6, les calacaixes, una activitat per posar a prova l'enginy i l'equilibri amb les calacaixes. Serà l'esplanada del Mercat Setmanal. A les 7, Sant Hilari, serà la Villa Maria, una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Un tardeu serà a Villa Maria a les 7 i a les 7 a la Festa Major Petita al Parc Central tindrem doncs un espectacle sobre rodes. I a les 7 també el passi de la pel·lícula Balandrau, ben salvatge, al casino, una activitat organitzada per al Cineclub Casino. I a 8:45 del vespre, Fitos i el Fitipaldi a l'Avinguda Constitució. El grup a tribut a Fito i los Fitipaldis actuarà a Sant Andreu de la Barca per donar pas a 10:45 del vespre del Castell de Focs Artificials, que finalitzaran la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
1: Molt bona tarda! Benvinguts i benvingudes al pregonet de la Festa Major Petita! Un pregó molt especial que dona el tret de sortida a la Festa Major Petita. Una festa major plena d'activitats per a tots els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Si us sembla, comencem aquest pregonet. I vull demanar que pugin a l'escenari el senyor Andreu Mitjans... Ai, espera. He fallat. Bé. El senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca. El senyor Andreu Mitjans, el regidor de Cultura. I els protagonistes del nostre pregonet d'avui, les nenes i nens dels Ous de Drac de la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca i els nens i nenes dels Castellers de la Troc. Aquest any, tant els Ous com els Castellers, aquest any fan 10 anys. I per començar aquest pregó, vull demanar que s'apropi al micròfon el senyor Andreu Mitjans, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Caram, quin presentador més professional que tenim, eh? Moltes felicitats. Doncs molt bé, que sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest inici de la Festa Major 2026. Un plaer estar aquí, a aquesta inauguració de la Festa Major Petita, que cada any li donem més importància. Som un poble amb molta família i amb molts infants, i és un plaer doncs, poder omplir els 4 dies d'activitats, matí i tarda. A partir de demà ja doncs, esteu convidats, ho veieu tot el programa, tota la quantitat d'activitats que fem als matins i a les tardes, cada dia a les 7 de la tarda, un espectacle aquí també. I us esperem a tots i a totes. I bé, que més que felicitar aquests 10 anys tant dels joves nois i noies dels Castellers de la Droc com dels Ous de Drac de la Colla de Diables. 10 anys, sí senyor! Ells són el futur. D'aquí 10 anys, que en tindran 20, sereu els adults de les colles, eh? Us animo a continuar a les colles, a fer-nos disfrutar de la cultura popular i tradicional. I res, doncs, visca la Festa Major Petita, visca la cultura popular i tradicional i visca Sant Andreu de la Barca.
1: Molt moltes gràcies, Andreu, per les, de la, per la vostra paraula. Ah, ah, sí? Baixo? Ai. Gràcies. I continuem aquest pregonet amb els protagonistes d'avui. I comencem amb els Castellers de la Droc i els Sous de Drac, que aquest any fan 10 anys.
3: Ja som aquí i aquí ja hi som, que avui no farem versots, no patiu. Ens ho guardem pel novembre, que ara no és el lloc. Ens fa especial il·lusió compartir aquest pregó amb els Castellers de la Droc. En part perquè la meitat de nosaltres compartim entitat.
4: I no és casualitat que compartim els colors lila i negre, o que compartim molta gent. Avui també compartim pregonet. I per nosaltres és un honor estar aquí amb els Sous de Drac. I ho fem amb una alegria molt especial, perquè enguany fem 10 anys plegades. 10 anys de pinyes, de camises suades i de faixes ben posades.
5: I 10 anys de ritme, tabals i espurnes. Avui comença la festa. Els santandreuencs i santandreuenques compartim gaudi, disbauxa i ganes de passar-ho bé. Us animem a tots, totes i totis a passar-ho bé i participar de les activitats d'aquests 4 dies de festa major que ara comencen. Us animem a que us divertiu, no solament aquest cap de setmana, sinó que doneu suport en el dia a dia de les entitats, formant part de la cultura del poble, del creixement personal i social, que suposa compartir i viure dins de la xarxa associativa del municipi.
6: I si una cosa ens ha ensenyat aquests 10 anys és que un castell no l'aixeca mai una sola persona. L'aixeca la pinya que aguanta baix i la canalla que arriba fins a dalt de tot. Igual que un sol tabal no fa un correfoc, calen sordos, caixes i goliats. Sonant tots alhora a les entitats, tothom hi té un lloc. I això també és fer poble.
7: Digueu les vostres pares i mares que voleu pujar castells o ser un autèntic ou de drac. Flipareu. Els ensajos són els dimarts i divendres al vespre en els Castellers i diumenge a tard dels Sous de Drac. Apunteu-vos a formar part d'una manera de ser i d'estar plena de valors i capacitats. Apostem per la cultura catalana com a unió de cultures, tradicions i maneres de veure el món, importants per definir la nostra identitat i confiança, i en la manera que ens enfrontem a nous reptes en un món de conflictes, desigualtats, diables i castellers, entenem l'empatia, la solidaritat, la cura mútua i la força grupal com a manera de ser i de pertènyer.
8: I ho diem ben fort perquè ho creiem de veritat. Sense cultura popular no hi ha vida. Els Sous de Drac són una petita família que fa que aquest poble estigui viu i nosaltres, des de la Droc, pensem exactament el mateix. Per això, apostem per les activitats gratuïtes i pels espais on la canalla es pot trobar i conèixer gent nova. Però per seguir fent créixer la vida del poble necessitem espais dignes on poder-ho fer.
9: Així que aprofitem l'oportunitat que ens dona tenir un micro a la mà per recordar a l'Ajuntament que la Droc porta 10 anys sense un local d'assaig definitiu on posar la seva xarxa per fer castells. I els Sous de Drac, juntament amb els Tabaldracs, un lloc definitiu d'on no ens haguem de traslladar any rere any perquè molestem els veïns i veïnes. Amb una millor acústica i insonorització per poder practicar. Us imaginareu com seria de bo per a les famílies i la ciutadania tenir autèntics espais de referència de les diferents entitats per anar, no solament a fer l'assaig, sinó conviure i compartir-lo com a poble. Una vegada fet el punt reivindicatiu, hem de continuar amb el pregonet.
10: Així que us convidem a formar part d'això, perquè la cultura popular no s'explica, es viu. Es viu pujant, ballant, tocant i cridant. Es viu fent poble amb la resta d'entitats, any rere any. I si avui hi som és perquè algú, abans que nosaltres, va decidir que valia la pena i nosaltres ho seguirem fent pels que viuran darrere.
11: Poca cosa ens queda dir. Gràcies a tothom per venir. Gaudiu de la festa, comparteu amb la gent que estimeu i no us oblideu de venir-nos a veure. Visca Sant Andreu de la Barca! Visca! Visca els castellers de la Droc!
12: Visca!
11: Els diables i els ous de drac!
12: Visca!
11: I... visca la festa major!
1: Gràcies, nenes i nens dels shows de drac i castellers. I ja, per finalitzar aquest pregonet i per començar els quatre dies de festa, vull donar la paraula al senyor Marc Giribert, alcalde de Sant Andreu de la Barca!
13: Merci. Ian. Bona tarda. És difícil fer-ho millor que l'Ian, eh? Escolteu, nens i nenes, esteu al Parc Central o no? Esteu al Parc Central o no? Ara, molt bé. Teniu ganes de festa major? Sí? Escolteu, per nosaltres és un orgull que sigueu de Sant Andreu de la Barca, que gaudiu la festa major, petita, gran, en família, que us ho passeu superbé. I molt important, que ho han dit també els pregoners, que participeu de les entitats populars, que participeu del teixit associatiu, que són aquests espais ens ho passem també, que fem castells, que toquem els timbals, que fem correfoc, i això és importantíssim, que entre totes i tots, grans, petits, perquè són activitats que es poden fer en família, ho gaudiu moltíssim. En nom de l'Ajuntament, passeu-vos-ho superbé. Grans i petits, famílies, nens, nenes, qualsevol, és una festa pensada per totes i tots vosaltres. Així que, sense més, m'agradaria que els hi féssiu un fort aplaudiment als pregoners d'aquest any, als ous de drac i a la colla castellera de la Droc, i també, sobretot, el nostre presentador, que ho ha fet de 10, i m'agradaria que entre totes i tots cridéssim el que heu cridat i ho fem tots junts. 1, 2, 3... Visca la festa major! Que comenci la festa!

0: Sant Andreu de la Barca ja compta amb una estàtua en homenatge als animals de companyia. La figura de bronze inspirada en el gos Tyler s'ha instal·lat a l'entrada del Parc Central i vol convertir-se en un símbol de record de tots els animals que han format part de les famílies. El projecte impulsat per Jordi Marchant s'ha fet realitat després de recaptar 10.000 euros a través d'una campanya de micromecenatge. Sant Andreu de la Barca ha inaugurat aquesta estàtua amb motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i que estarà a l'entrada del Parc Central. L'acte ha comptat amb la presència de nombroses persones, moltes de les quals s'hi han acostat acompanyades dels seus animals. La inauguració ha posat el punt i final a un projecte iniciat fa més d'un any per Jordi Marchant, arran de la mort de Tyler, el gos amb qui va compartir 11 anys de la seva vida. Bé, ens trobem amb Jordi Marchant després de la inauguració d'aquesta estàtua dedicada al Tyler, aquí que estarà a l'entrada del Parc Central. Jordi, molt emocionant. Jo parlava l'altre dia a la ràdio que seria emocionant avui. Bé, sentiments en aquests moments després d'aquesta inauguració.
1: Muchísimos sentimientos, has acertado. No te equivocabas. Sí, sí. Al final había muchos nervios también porque hay mucho trabajo detrás, mucho tiempo, mucha gente a la que agradecerle todo esto, pero al final es inevitable romperse, ¿no? Cuando hablamos de cosas que salen tanto del corazón es inevitable.
0: Has fet referència a tota la gent que t'ha ajudat a aconseguir aquests 10.000 euros, que és el que val doncs, l'estàtua del Tyler, que ja la tenim aquí a Sant Andreu de la Barca. La llista és molt llarga, no? Però aquell somni, aquell crowdfunding d'intentar buscar els diners, finalment els has aconseguit i aquesta estàtua ja la tenim aquí.
1: Ja la tenemos aquí i no se va a ir nunca. No se va a ir nunca, esto ya se queda aquí para siempre, así que el que quiera pasar a verla, le invito a que visite San Andrés de la Barca, no solamente la estatua, que se pegue un paseito por aquí, porque últimamente el pueblo está precioso, pero a que pase a acariciar a Tarle, a darle a Tyler, a darle un besito y nada, ya seguir el día porque hay que seguirlo.
0: Has explicat també el que ha significat aquest gos al Tyler, de com te'l vas trobar. El van trobar, de fet, el Tyler amb un contenidor a les escombraries a Múrcia, després va arribar a tu.
1: Sí, sí, sí, la verdad es que del principio de la vida de Tyler al final ha habido un cambio inmenso, la verdad. Yo cuando decidí adoptar a Tyler, yo me acuerdo que me propuse el cambiarle la vida, al menos a un perrito que cayera a mis manos, y creo que hoy es el día, la señal de que sí, que lo he hecho.
0: Homenatge al Tyler y homenatge a tots els animals de companyia.
1: A todos, a todos, a todos. Si no nos olvidamos de ninguno. Aunque parezca que sí, no nos olvidamos de ninguno.
0: Ha hagut aquí una bona representació, eh? Tenim aquí molts gossos aquí davant sí. De l'estàtua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso que es el primer evento de la Fiesta Mayor, son las 6 de la tarde, que tampoco apetece mucho estar al sol, pero somos muchos, somos muchos.
0: A Jordi, orgullós?
1: Muchísimo, muchísimo, y no solo de mí, de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia, de toda la gente que ha participado, de todo, de todo, de todo.
0: Per aquelles persones que no acaben d'entendre aquesta vinculació que una persona pot tenir amb un animal de companyia, què els diries?
1: Que se pasen por alguna protectora, alguna perrera, y van a ver que simplemente la mirada de un cachorrito o un perrito más anciano les va a comunicar todo lo que nos les ha comunicado un humano.
0: I a partir d'aquí, que seguiràs amb els projectes vinculats amb el que has fet avui aquí a Sant Andreu?
1: Bueno, sí, me acuerdo que Mónica Julià, la regidora de los derechos animales de aquí, me comentó que quería que le echara una mano en todo lo posible a seguir con su proyecto de los gatitos que ella está llevando aquí en el pueblo, y vamos a volcarnos con eso un poquito.
0: A la inauguració també ha estat present a la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, que ha recordat que Jordi Marchant ja va traslladar la proposta a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el juliol del 2025. Després de valorar-la, el consistori va donar suport a l'iniciativa i va autoritzar la futura instal·lació de l'escultura en un espai públic. Ara ja és una realitat en el Parc Central.
2: Home, per l'Ajuntament és un símbol de que realment aquest equip de govern aposta pel benestar animal, que vam crear nosaltres la regidoria de drets animals ara fa 3 anys, i que des de llavors estem fent coses. I bueno, quan aquest noi, en Jordi Marchant, ens va proposar de fer la donació d'aquesta escultura, bueno, ens va semblar, bueno, una idea supergenial, o sigui, i un gest molt, molt emotiu, no? Perquè no només és recordar el seu gos, sinó és un símbol de totes aquelles mascotes o animals de companyia que tenim a casa nostra, i com ell molt bé ha dit, nosaltres som tot el seu món i els hem de cuidar així perquè som família.
0: Una iniciativa, en aquest cas, a través del Jordi Marchant, que ha tingut aquesta idea, es va posar en contacte amb la regidoria de benestar animal i a partir d'aquí tot va començar a un procés fins al dia d'avui, que amb aquesta inauguració.
2: Sí, ella es va posar en contacte amb mi el juliol de l'any passat. Ho vam debatir a l'equip de govern i de si podíem fer aquesta acció i bueno, tots i totes ens va semblar una idea genial i li vam dir que sí. I a partir d'aquí, doncs, cap allà a l'octubre, ell va començar un crowdfunding perquè no tenia els diners per fer aquesta escultura. Només necessitava el permís de l'Ajuntament per iniciar aquest procés. I des de l'octubre fins al febrer, doncs, va recollir els 10.000 euros que necessitava per fer-la. I bueno, mira, avui el 4 de setembre podem veure finalment aquesta escultura pues, ubicada al seu lloc a l'entrada del municipi, no? En un lloc emblemàtic i que es veu, que no és un lloc amagat, sinó que és un lloc amb molta visibilitat i que ens sentim amb molt d'orgull. No?
0: A més, hem vist amb molta gent que ha estat present en aquesta inauguració, molta gent que ha vingut acompanyada dels seus animals, no? Vull dir que gent que té aquest sentiment, no? De... amb aquests animals de companyia.
2: Sí, és que ara sembla que no, a partir de l'entrada de la llei aquesta del 2023 de benestar animal, la gent es pot pensar que ha començat una etapa, però és que realment la gent que ens estimem, els animals que sentim, que formen part de la nostra família, ho portem dins. I això bueno, s'ha pogut veure avui amb tantíssima gent que ha vingut d'aquí, del municipi i de fora, no?, que han volgut acompanyar en Jordi en aquest moment tan emotiu per ell.
0: Potser ara vindrà gent de fora a veure l'estàtua.
2: Sí, això esperem, no? Que vinguin tant gent del municipi que s'apropi a veure-la, que la trobaran això al carrer, el que era l'antiga Nacional 2, la carretera de Barcelona, just a l'entrada al Parc Central. I animem a tots i totes que la podeu gaudir i de veritat que bueno, és un gest molt, molt emotiu.
0: Darrere d'aquesta estàtua i d'aquest monument hi ha una història d'adopció, la de Tyler, que va ser trobat quan era un cadell en un contenidor d'escombraries a Múrcia, juntament amb tres germans. Després de ser rescatat i passar per una casa d'acollida, va arribar en només 2 mesos a la vida de Jordi Marchand. Durant 11 anys, Tyler es va convertir en un company inseparable. Quan el va adoptar, Marchand es va proposar canviar la vida d'aquell cadell que havia tingut un inici difícil. La seva mort va ser el punt de partida d'una iniciativa que ha acabat transformant una història personal en un homenatge col·lectiu, un homenatge als animals de companyia i que ara està present a Sant Andreu de la Barca amb una estàtua del Tyler al Parc Central.

0: visca la societat al casino, visca Sant Andreu de la Barca i visca la festa major.
1: La societat al casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca, han estat els protagonistes del pregó de la festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Han repassat a part de la història de la societat al casino i també han fet una mirada de cara al futur. N'hem parlat sobre aquest pregó amb Carme Lloberol, presidenta de la societat al casino, i també amb un dels membres de la societat al casino, Joan Bosch.
2: Ens acompanya la presidenta de Societat del Casino, Carme Lloberol, també Joan Bosch, membre de Societat del Casino. Bé, pregó ja està fet, ja els nervis ja han passat.
0: Ja està fet, ja han passat, i esperem que hagi agradat a la gent. Hem intentat fer un pregó una mica diferent, de sortir una persona sola a explicar una història.
2: Ha estat molt coral.
0: Doncs sí, sí, sí, amb diferents generacions.
2: Què volíeu buscar en aquest pregó?
0: Bé, motivar la gent jove més que res. Que no sé si ens han escoltat gaire, per això.
2: Quan estàveu aquí dalt i heu vist tota aquesta plaça plena de gent, quins són els primers sentiments?
0: Home, bé, satisfacció de veure tanta gent. I tantes entitats, també, gegants, castellers, els del Drac, molt bé.
2: Joan Bosch, Societat del Casino, l'entitat més anys d'història de la ciutat.
3: Sí, totalment, hem celebrat 100 anys de l'edifici, però encara en som més de l'existència de l'entitat. Per tant, és l'entitat més longeva d'aquí de la ciutat.
2: Satisfet del resultat del pregó?
3: Doncs sí, la veritat és que ho vam fer amb molta il·lusió, la preparació, i la idea aquesta de tenir diferents generacions aquí, una mica demostrant que el casino és una història de gent que ha anat construint l'entitat i amb activitats i encara segueix i volem que segueixi, i una mica aquest era l'esperit del pregó.
2: Quin missatge voleu donar a la ciutadania, Carme?
0: Doncs que s'animin a venir al casino, que és molt fàcil de portar.
2: A més, encara continueu celebrant el centenari, eh? Heu fet una petita pausa a l'estiu, però ara comenceu de nou.
0: Bueno, pausa no, perquè a darrere vestidor s'ha seguit treballant. Però bueno, sí, de cara al públic, doncs ara al setembre tornem a allò. Setembre, octubre, novembre, desembre...
2: Creieu que la gent de Sant Andreu de la Barca coneix prou la història del casino?
0: No, jo crec que no. Jo crec que no. Jo penso que hi ha molta gent que la desconeix. Inclús hi ha molta gent que no sap ni què és el casino a Sant Andreu de la Barca.
2: Què és el casino? Què és?
0: Què és? Bueno, una entitat. És que ja no solament què és el casino. On està el casino i l'edifici del casino?
2: Edifici emblemàtic, centenari...
0: Doncs sí. Que a vegades és curiós que a vegades per alguna cosa ha vingut algú al casino perquè ha tingut que venir a fer alguna cosa i diu «Ah, jo no sabia que existia això».
2: Doncs existeix, 100 anys d'història, pregó de festa major.
3: I avui hem posat la primera pedra dels propers 100 anys.
2: Sí. Exacte.
3: Poca broma, eh?
2: És l'alegoria d'aquest pregó, que també la gent deixi les pantalles i faci més comunitat.
3: La,
2: no?
3: La revolució és venir al casino, deixar el mòbil a casa i gaudir de la vida.
0: Doncs sí, el Joan ja ho ha dit tot.
2: Gràcies i felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, vinga.
1: Una plaça en Sentclavé plena de gent per veure el pregó i per veure l'inici de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Valoració molt positiva d'aquest inici amb l'alcalde Marc Girbet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: L'alcalde, inici d'aquesta festa major, com l'ha viscut?
4: Doncs amb molta alegria, amb molta il·lusió. Jo crec que és un dia per sentir-se orgullós i orgullosa de viure Sant Andreu de la Barca, de ser santandreuencs i santandreuenques. Són moments que ens generen identitat com a ciutat, com a poble, i jo crec que la gent s'ho passa bé, la gent sent aquest arrelament, i nosaltres estem encantadíssims de que tothom ho disfruti i ho gaudeixi com mai.
2: La plaça plena, sobretot hem vist a molts joves participants de la gincana nocturna reivindicat els seus colors, que també vostè ha fet referència en el seu discurs, en el seu pregó, de la gincana nocturna.
4: Jo reivindico els joves de Sant Andreu de la Barca, que són un dels nostres grans tresors i que la gincama nocturna evidencia, doncs, el seu compromís amb la ciutat, amb la societat, i per poder tirar, evidentment, endavant aquest futur i l'esdevenir de Sant Andreu, evidentment.
2: L'escoltem emocionat, eh?
4: Molt emocionat.
2: Què espera d'aquesta festa major?
4: Que tothom s'ho passi bé, que ho facin amb els seus familiars, amb els seus amics, que gaudeixin, perquè ho hem pensat per fer-ho així.
2: També ens acompanya l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, Andreu, en l'inici d'aquesta festa major, Societat del Casino, una entitat bé, de més antiga de Sant Andreu de la Barca, sent els protagonistes. Venim del pregonet, també. amb la colla de diables i també els gegants. Bé, la tradició de la ciutat en una festa major.
4: Sí, sí, jo crec que és un encert això de que de comptes de portar pregoners, diguéssim, de fora, gent coneguda, doncs que les entitats, el poble, tinguin aquest protagonisme a la festa major, tant a la petita com a la gran, diguéssim, i molt, molt content, molt satisfet de que totes aquestes entitats doncs, ens ajudin a fer una festa major encara més lluïda.
2: Serà una festa major calorosa, eh?
4: Sí, crec que serà dels pocs anys que crec que no caurà ni una gota, diuen, durant els 4 dies, però el que passarem és molta calor, sí.
2: Bé, satisfet, suposo, de les activitats que s'han programat, també d'aquest cartell de festa major de Juaco Palomar, que també és un cartell que també és molt reivindicatiu.
4: Molt reivindicatiu, sí, sí, de demostrar la multiculturalitat que tenim a Sant Andreu. I no, no, un goig. Molt, ja, la festa major no seria el mateix sense la col·laboració de les entitats, i a la qual els agraïm moltíssim tota la feina que fan. I nosaltres, doncs bé, avui, ara en 4 dies, posarem en valor tot el que portem ja mesos treballant, programant, amb molta il·lusió per totes les edats, per tots els gustos, i esperem que tothom surti al carrer i s'ho passi molt bé.
2: Comentava abans a l'alcalde que espera d'aquesta festa major, vostè com a regidor de cultura.
4: Doncs això, que sobretot hi hagi molt de civisme, que la gent s'ho passi molt bé, ens divertim a les places, als carrers, matins, ja que comencem activitats per la canalla, tardes i les nits, o sigui que tothom al carrer, tothom a passar-s'ho bé, però amb seny.
1: I amb el pregó de festa major s'inicien 4 dies de festa a Sant Andreu de la Barca. Un pregó protagonitzat per la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, que enguany celebren el centenari de l'edifici del casino, i abans el pregonet de la festa major, a càrrec dels castellers de la Droc, dels més petits, i a càrrec també dels Sous de Drac, el grup de percussió de la Colla de Diables, el grup de percussió infantil, que enguany també celebren el seu 10è aniversari.
5: Per això vull demanar-vos que viviu la festa major tots els dies de l'any, amb estima a Sant Andreu, amb respecte per tothom i amb orgull de ser santandreuencs i santandreuenques. Crideu amb mi, visca Sant Andreu! Visca la festa major! Que comenci la festa!
4: I ara sí, ja donem inici al pregó de la Festa Major del 2026. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, un agraïment especial als castellers de la Droc, de l'agrupació cultural Aigüestoses, i al grup també de percussió dels Diables per aquesta magnífica actuació. És per mi un honor molt gran iniciar aquest pregó de la Festa Major amb tots vosaltres i fer-ho també acompanyat amb els nostres pregoners. Societat El Casino, en el centenari del seu edifici, i també permeteu-me agrair als nens i nenes dels castellers de la Droc i dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que celebren 10 anys i que han fet el pregonet en el Parc Central. Com a fill de Sant Andreu de la Barca, és un any més una immensa alegria poder celebrar una nova festa major, i com a regidor de Cultura encara és un honor més gran i especial. Perquè la festa major és un moment únic, on la ciutat s'omple de cultura i alegria, perquè la festa major és un símbol de germanor i retrobament. I tot això no seria possible sense la implicació i el compromís de les entitats que hi participeu. Moltes gràcies a totes i a tots, i també als treballadors del Departament de Cultura i de la resta de l'Ajuntament.